Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al

0: barri del Centre o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

De debò, et trobes bé? Perquè aquest món pot ser bonic, també. De fet, la vida és curta, trista i també preciosa. Per què no t'ho planteges? Ah, Christine from Seventh Grade, Ben Folds, en un cel obert que ret homenatge als nostres primers amors, aquells que, malgrat el temps, encara portem a la memòria de manera permanent. Ei, i no cal que siguin amors feliços, eh? També poden ser d'aquells incomplerts o que et deixen un mal regust de boca.

els Blue Rodeo. I aquesta cançó en què el protagonista truca a la seva ex de fa 1000 anys demanant-li perdó per totes les coses que va fer malament. I és que quan ets jove encara no saps estimar. Ep, però aquells temps de mirades amagades a la classe, quan et senties el rei, aquests no te'ls pot treure ningú.

Vinga, va, seguim amb aquest programa d'avui ple de nostàlgia i d'amors primerencs. En aquest celobert que ja arriba al final del programa d'avui, però que té temps per deixar que Bruce Springsteen ens parli de la seva història d'amor amb la Rosalita, quan eren dos marrecs i els pares d'ella la tancaven a casa perquè no volien de cap de les maneres que sortís amb un músic. Amb aquesta peça del The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, una d'aquelles en què encara es nota un toc latino o Tex-Mex que desapareixeria de la E Street Band poc després, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. La policia de Berlín identifica l'autor de l'atropellament massiu d'aquesta nit passada durant la festa de l'orgull LGTBI. Encara no l'han pogut detenir, però ja han dit que estaria vinculat a cercles islàmics. L'atropellament ha causat la mort d'una persona i n'hi ha una quinzena més que estan ferides, diverses en estat greu. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, i han vestit diverses persones que participaven a una festa que n'havia congregat milers. Han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre i el conductor ha fugit. Tota la gent que participava en aquesta festa l'han evacuada de la zona. L'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, i el canceller alemany Friedrich Merz ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, a Catalunya Ràdio.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: I a Madrid i Àvila els incendis també continuen sense control i ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades. Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre que és superior als 200 quilòmetres. Aquesta matinada torna a ser molt difícil, com anticipava ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: I aquí a Catalunya aquest diumenge tenim perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Aquest diumenge els bombers, aquest dissabte volíem dir, els bombers ja van poder contenir l'incendi de Cubelles al Garraf, que va obligar a confinar durant hores diverses urbanitzacions. L'alcaldessa, Rosa Montserrat Fonoll, explicava aquí a Catalunya Ràdio que és probable que sigui un foc intencional.
4: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: Flavio Bolsonaro, el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte a São Paulo, on ha rebut, per cert, el suport del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei.
5: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
1: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult del seu pare, que està a la presó per colpista, és l'objectiu de Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció, atenció, de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model també ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Als esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alp d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer aquest diumenge a l'etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera volta del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial que s'ha disputat a Anglesey. El pilot de Piera ha ampliat doncs la distància com a líder de la competició, on ja suma 200 280 punts. I el Barça, per cert, ha fitxat la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys, arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estadounidenca. McCamey es disputarà ara un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
9: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
10: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
6: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

Durant la Guerra Civil, els atacs aeris a la rereguarda republicana es van convertir en una realitat constant i terrible per la població civil. Mai no se sabia quin seria el proper objectiu dels feixistes, a quina població o barriada deixarien caure les bombes. Tot i que hi havia zones més sensibles, el cel podia descarregar aquesta amenaça en qualsevol indret del territori. El dimarts 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions italians van descarregar 60 bombes sobre Granollers, la capital del Vallès Oriental. Van matar almenys 226 persones, en van ferir prop d'1 miler i van deixar un rastre de dolor i destrucció inesborrable.

0: Aquell matí, aparentment plàcid, es va veure pertorbat per l'acció de 5 avions Savoia S-79 enviats a Mallorca per Mussolini i beneïts pel bisbe Josep Miralles. Els pilots italians, coneguts com els Falcons de les Balears, sortien a diari per bombardejar poblacions catalanes, però la capital del Vallès Oriental no destacava per acollir cap objectiu militar estratègic. En total, van descarregar 750 quilos de rompedores, trencadores, dissenyades per escampar metralla i mutilar la població. L'atac anava suposadament dirigit a la central elèctrica de Granollers, que va quedar intacta. Allà on les bombes van provocar el caos va ser el centre de la ciutat, entre gent indefensa. Les explosions van afectar l'escola Pere Anton, en plena hora d'entrada a classe, i de manera molt especial al mercat de la Porxada, on les dones feien cua per obtenir els aliments més bàsics. També va morir gent que era el sindicat de pagesos i moltes persones de les que feien cua per obtenir una cartilla de racionament al centre de proveïment. Els avions en van tenir prou amb un minut per desencadenar un autèntic infern de runa, de sang i de pols. Persones que cridaven buscant els seus familiars, cases que s'havien d'apuntalar, ferits que requerien atenció urgent, cadàvers destrossats i mutilats que calia identificar. Ben aviat els serveis sanitaris es van veure desbordats per contenir unes ferides que no eren només físiques. La dictadura va intentar silenciar aquells fets terribles, un dels bombardejos més sàdics de la Guerra Civil, i van haver de passar molts anys abans que els supervivents poguessin parlar-ne públicament. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater.
1: Hola.
0: Com què estàs? El bombardeig de Granollers és relativament recordat, no recordat, perquè és dels més importants de la Guerra Civil al territori català, o és un de tants?
1: No, n'hi va haver molts, però és un dels significatius. És a dir, els bombardeigs, els més importants, van ser per quantitat de destrucció, potència de foc, víctimes són els de Barcelona, després diguem més o menys per aquest ordre, per l'imaginari col·lectiu, sí, de la gent, eh? Sí. Doncs hauríem de parlar del bombardeig de Lleida, dels bombardeigs de Lleida, dels de Figueres, dels del Port, sí, de Tarragona,
0: Portbou també,
1: Portbou, sí, sí, la de Girona, sí, sí, els últims dies de la guerra, i tota la part de l'Empordà, i altres, el Perelló, que va ser dels primers, sí, o Flix, que va ser el primer, sí, és a dir, això ja l'any gener del 37, crec recordar, però el de Granollers és molt significatiu per una raó, perquè, diguem, no solament per l'impacte que va marcar la població, sinó perquè, clar, cau en ple centre de la població. Granollers és una població que s'ha construït al llarg, diguem, de la carretera, i aleshores el nucli central són dos o tres punts, no? L'església, la Font d'Europa, sí, sí, i la plaça Porxada, diguem. Sí, sí. I a partir d'aquí, clar, va caure allà
0: enmig.
1: I els estudis que van fer en el seu moment, just es va poder amb la democràcia accedir als arxius, que va fer en Joan Garriga i altres persones que van treballar això, van demostrar coses que els hi van sorprendre. Primer que tot, són els primers que comencen a parlar de que la gran aviació d'aquell moment al món era l'aviació italiana, que la gent es pensava, no, els alemanys, alemany, no, no. En aquell moment els que tenien l'aviació més moderna eren els italians.
0: El Savoia, per exemple, aquest tipus d'aparell era...
1: Aquests bombarders eren brutals. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, tots els fets, és per això que em van dir, com s'ha dit a altres llocs de Catalunya, doncs em van dir la Guernica catalana, també es va dir de Barcelona, també es va dir de Lleida, també es va dir Girona, Figueres, però el bombardeig de Granollers és d'una atrocitat immensa, perquè a més, diguem, també tenim el testimoni d'alguna persona, com en Joan Triadú, que era un jovenet, sí, aleshores de mestre, perquè els mestres, sí, estaven tots al front i que no tenien ni 18 anys, i aleshores explicant tot això i l'impacte que va deixar la població. Encara avui dia, Granollers, hi ha famílies i descendents d'aquesta atrocitat que ho recorden, que ho porten a l'ànima, que ho porten al cor.
0: Qui ens ajudarà a recordar aquell esdeveniment terrible, d'altra banda, és el periodista i escriptor Albert Forns, autor de molts llibres, però el que avui ens ocupa és un llibre que va sortir relativament fa poc al mercat i que està funcionant molt bé, a més és molt recomanable, i El cel ens va caure al damunt, un llibre editat per Edicions 62. Albert Forns, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Content de ser amb vosaltres.
0: La relació amb Granollers... és directe?
2: És, Clar, és directe, jo sóc de Granollers.
0: Està claríssim.
2: Sí, està claríssim. Jo m'he escolaritzat sabent coses del bombardeig, i a banda que va morir el meu besavi al bombardeig, i per tant la mare sempre explicava aquesta història. No? Per tant, és una història familiar tràgica, la del bombardeig.
0: I això és habitual entre la gent de Granollers, recordar el bombardeig?
2: Clar, o sigui, com dèiem ara, no, el bombardeig de Granollers és una de les coses més importants que ha passat en aquella població, potser la desgràcia més grossa, i que d'alguna manera va afectar totes les famílies, perquè si no va morir algú de la teva família, potser algú va quedar ferit, sí, potser sí, un veí, un company d'escola, etc. No? Per tant, diguéssim que la ciutat no és la mateixa l'endemà del bombardeig, això és una cosa que la trasbalsa, i per tant està molt marcat. I cada família té la seva història, que diguéssim que l'han anat explicant de generació en generació, no?
0: Clar, a més estem parlant de fets ja fa moltíssims anys, fa 80 anys llarg, diguéssim que ha succeït, però que encara, si encara està marcant, és molt significatiu, per tant, que els fets que van passar.
2: Sí, també hi ha hagut una tasca que, com explicàvem abans, no? El Joan Garriga i tots aquests historiadors que amb la democràcia comencen a fer aquesta recerca, diguéssim que comencem a permetre de parlar-ne, no? I després aquí, diguéssim que des de l'Ajuntament Democràtic, sobretot en els últims 20 anys, hi ha feina, es fa feina, diguéssim, d'una manera conscient, a dir, doncs sí, aquests sí, últims supervivents, anem a enregistrar-los, anem a conservar-los, anem a casa seva i els gravem, perquè almenys tinguem doncs aquestes fonts primàries, no? El testimoni, sí. Sí. Això és maco, que no els hem perdut, perquè el que jo et puc explicar, doncs sí, és el mateix que el que explica algú que ho ha viscut, no?
0: Tenia algun sentit el bombardeig de Granollers, perquè podia ser, com van haver-hi, per desgràcia, la Segona Guerra Mundial, que succeiria just després, va haver-hi molts exemples de tota mena, des de bombardejos molt estratègics per carregar-se aquella fàbrica d'armament, fins a bombardejos psicològics per intentar enfonsar la moral de l'enemic, fos a Gran Bretanya amb bombardejos dels alemanys, fos a la mateixa Alemanya amb bombardejos dels britànics, per exemple.
1: Sí,
0: la
1: política del terror.
0: Sí, sí, exacte, exacte. Tenia algun sentit en aquest sentit, Granollers, aquest bombardeig?
2: O sigui, la feina dels historiadors ha, diguéssim, localitzat papers entre doncs les autoritats italianes, en el que, doncs, perquè primer es deia, doncs, mira, anaven a Barcelona i com que els antiaeris els van dissuadir, doncs van descarregar, es van desviar, no?, i van descarregar les bombes a Granollers. És a dir, hi ha tota una sèrie de teories, clar, no? I llavors...
0: Que tenen una certa lògica.
2: Que tenen una certa lògica, que podria ser. Potser anaven a Sabadell i Terrassa i es van confondre, sí, etcètera, no? Llavors s'ha sabut que es buscava, doncs, una central elèctrica, etcètera, però no ho acabem de saber del cert, sobretot perquè, com que no la toquen de cap de les maneres, yeah, i el que fan és una mortaldat molt bèstia...
1: I un bombardeig molt llunyà de la central elèctrica.
0: Exacte. On estava la central elèctrica?
2: La central elèctrica estava en el llibre, diguéssim, que entrecreua una vintena d'històries, no? I una de les històries és la torla del costat de la central elèctrica, no? I per tant, la central elèctrica estava anant cap al riu Congost, relativament al centre, eh? El que passa és que, diguéssim, que les bombes, doncs, van dels...
0: Més cap al nord de la ciutat,
2: sí,
0: llavors.
2: Sí, podríem entendre's així, i una mica més, diguéssim, cap a Caldes i cap a Sabadell, on hi hauria ara la camp, anant cap a la camp,
0: camp del Sabó, no? Idea, sí, amb això per... Sí. I, per tant, ni s'hi apropen.
2: Ni s'hi apropen.
0: La bomba més propera deu caure fàcilment a un quilòmetre i mig de
2: tranquil·lament, sí.
0: Com a mínim, sí, de la central. És un, sí, desastre, inclús tècnic, no? Allò.
2: Sí, però també, clar, ens hem d'imaginar que, bueno, els bombardejos a la Guerra Civil Espanyola són pràcticament els primers de la història, no? Perquè s'havia fet alguna cosa abans, a Vicini, etc., no? Però aquella cosa de fer-ho sistemàticament cada dia, més aquests aviadors italians, dos vols en un sol matí, no? I llavors ja crec jo, vaja, perquè si no, aquesta cosa que dèiem abans d'encara, aviam si l'encerto, l'endevino o no, estem llançant bombes des de 5.000 metres d'alçada, per tant s'han de llançar 30 segons abans, fan tota la paràbola, no?
0: Paràbola, sí, sí, sí.
2: Per tant, bé...
0: És allò que hem vist a tantes pel·lícules de bombarders nord-americans sobre Alemanya, amb què el navegant va mirant per una mena de forada ampliat, com si fos un telescopi, diguéssim, i ho veu i llavors avisa, ara podem tirar la bomba, perquè el càlcul de velocitat amb què va l'avió i la distància amb la qual està, dius, quan la llencis ara caurà d'aquí 3.000 metres o 2.000 metres.
2: Mira,
0: o 5.000
2: metres. Això, no? són aquelles coses que fem els escriptors quan fem llibres, no? Però hi havia, a mi també m'havien arribat històries que els avions volaven superbaixos, com que els veies, com una cosa...
0: Yeah.
2: Però llavors, fent recerca, veus que els avions llançaven les bombes des de més de 3.000 metres cap amunt, i llavors aquí vaig haver de recuperar els meus apunts de física i fer l'equació aquesta de quants, si tires des de 3.000 metres, quants quilòmetres enrere, i vas a 450 quilòmetres per hora volant, quants, no? I vaig haver de treure...
1: Perquè això porta la molta gent porta la confusió dels caces i dels bombarders, que són alçades diferents i situacions diferents.
0: Clar, una cosa és ametrallar directament, que la visió, i en canvi un altre bombardejar des d'allà amunt, que... Aquests eren bombarders, en aquest sentit. No s'hi van apropar mai a la població, que se sàpiga.
2: Que se sàpiga, no. Aquí, clar, quan treballes en fonts, cada font recorda d'una manera, i més 80 i pico d'anys després, no? I per tant, sí que hi ha algú que diu, van tirar a ametrallar, però després trobes molta gent que diu que no, i els historiadors ho acaben de confirmar, de dir, no, si era amb aquest avió no ametrallava, aquest avió el que feia era, doncs, deixar anar les bombes des de...
1: És que en aquest cas la gran sort és l'arquivo de l'aeronàutica a Itàlia, que està totalment conservat, però els fons, diguem, dels alemanys no estan conservats, i llavors sempre s'atribuïa que eren els alemanys, que això és molt interessant, això. Aquest és un episodi molt interessant. Durant anys sempre es deien que havia estat la Legió Còndor, no?
2: I tant, bueno, per Guernica, no? I llavors d'arran d'aquí, del mal que van fer, diguéssim, es diu que pensava tots, que tot arreu eren alemanys, no? A Granollers igual, eh? Llavors, això que dius, no? De l'arxiu, les fonts aquestes italianes, jo hi arribo a través d'un historiador que fa un treball de memòria del bombardeig precisament de Sant Just d'Esvern, i ell allà adreça tota una sèrie també als arxius i també les associacions dels mateixos aviadors, és a dir, els aviadors italians durant dècades, aquí em semblarà una barbaritat, però ells es continuaven trobant i recordant quan vam estar a Espanya,
1: veterans de la guerra heroics entre ells,
2: i llavors en allà queden documents, queden cartes, hi ha fotos, i això ha sigut part de la meva
0: aeronàutica a Roma. És un edifici preciós, no hi he entrat però l'he vist des de fora, i és un edifici impressionant, i pel que sé d'historiadors que hi han treballat, el tracte és excel·lent. Tu hi has treballat amb aquest? Sí, sí.
1: No directament, no, però sí, Joan Gallarroi, sí, amb el llibre que hem fet junts sobre aquesta temàtica,
0: que
1: els, sí, és el
0: que els oficials encarregats d'això, que són gent molt formada amb la branca històrica i que ajuden molt.
1: Però quan arriba la democràcia, en general, tots els arxius milloren moltíssim, també l'estat espanyol.
0: Tot s'ha de dir. Tornem a Granollers. Se sap com es decideix aquell dia que aniran a bombardejar? No sabem si l'encerten o no, però com funcionava el sistema dels italians per anar a bombardejar? Cada dia deien, doncs, cap allà? Era una decisió de l'oficial de torn? Era una decisió que venia de Roma o de Burgos?
2: No acabem de... Jo no m'hi he posat a fons, en saber la presa de decisions. El que sí que se sap és que hi ha, diguéssim, les ordres, i aquell comandant dels 5 avions, el que fa és seguir ordres, i per tant el dia abans hi ha unes fotos molt il·lustratives de tot un plànol enorme del litoral català, diguéssim, i els soldats italians de davant, no?, assenyalant com quasi fent-se el retrat de tot això d'aquí és el que nosaltres vam bombardejar, no? Llavors jo entenc que per tant està planificat, hi ha algú que té un plànol i que sap on te va perfectament, no? Vull dir que no...
0: Una cosa és que s'equivoquin els avions,
2: Sí.
0: Apunti Sabadell i vagin a parar a Granollers, però que en tot cas anaven...
2: Sí, tu tens l'objectiu del dia i l'objectiu el vas a complir, no? A vegades amb xivatassos o amb històries, hi ha una concentració de tropes a tal banda, ens ha arribat que a tal banda hi ha un purí o hi ha una fàbrica d'armament, i per tant al final és tu et lleves i et donen les instruccions, o el dia abans et donen les instruccions
0: i cap allà, hi vas. L'esquadrilla aquesta de 5 avions italians era la normal, o va ser molt nombrosa, o simplement era una missió més?
2: No ho acabo tampoc de... No és la meva especialitat, vull dir, jo el que he fet és intentar entendre...
0: Més la gent, els que van rebre les bombes, que no, clar, els que les van llançar.
2: Sí, el que passa és que, o sigui, jo, el meu llibre, bàsicament, el que fa és entrevistar els supervivents granollers, no?
0: Clar.
2: I llavors, però, creia que era interessant fer aquest apunt, no? D'intentar posar-nos en la pell d'aquests aviadors italians, que són molt joves també, que venen a Espanya per intentar guanyar galons, no? Perquè el fet d'estar 8 mesos, 6 mesos a Espanya, doncs et farà pujar de categoria, et fa guanyar diners i et fa sobretot combatre en foc real, no? Diguéssim, no estàs fent simulacres, sinó que estàs bombardejant o en el cas de metrallant a metrallant, no? I per tant, en situació de guerra, no? I per tant, la situació d'aquesta gent que està fent això, que a la tarda la té lliure i estaven per Palma i feien les mil i una, no? A l'inici de la guerra, sobretot, són molt salvatges els italians a les Balears, després es moderen una mica, però ells tenen els seus bars, les seves històries, per tant, un oci...
1: És una història fosquíssima que això, sí. Diguem, a la ciutat de Palma no agrada parlar-ne gens.
2: Totalment, no? Prostíbuls, etcètera, sí, sí. No? Sí, sí. I després aquesta cosa, que això se sabia, és a dir, arriba la informació que és la guerra a Espanya, ja estan havent-hi bombardejos, etcètera, no? I llavors, en aquestes cartes que envien doncs, a casa, que n'han quedat algunes i s'han recuperat a través d'aquests arxius i d'aquestes associacions, no? Doncs ells amaguen una mica el que estan fent, no? O sigui, tu a la teva família no li expliques que cada matí estàs bombardejant dues poblacions, no?
3: No, fem missions, anem circulant, sí. I allò.
1: Tenien una mica la sensació, no sé si estàs d'acord, tenien una mica la sensació de que estaven fent una guerra moderna, no? La de Vicini amb aquells... Ho dic amb tot el criteri de què es deia l'època, no? Aquells quatre salvatges. No, ara és una guerra de veritat, una guerra tecnològica, que ells eren uns herois, uns cavallers de l'aire, diguem...
2: Totalment, i aquesta superioritat, no?
1: Sí.
3: S'ha de dir que l'oposició que podia fer el bàndol republicà amb la seva aviació era tan petita que, en definitiva, podien també tenir unes perspectives de supervivència més altes que en una guerra de debò,
1: Bueno, fins que no s'enfrenten als aparells russos, aquests...
3: Clar,
1: sí.
3: per això, fins resta... aleshores anaven fent, i el 37, sí. Si no recordo malament, en aquest moment, si no... O estan arribant o no han arribat, diguéssim, és... a la primavera del 37, no record, 38 d'arriba, el 38, perdó, sí. En tot cas, aquella missió que comença com una missió més, suposo que la gent de Granollers també devia tenir algunes mesures de defensa civil o no, ni tan sols s'ho havien plantejat, perquè era una població que en principi no tenia per què ser atacada de cap de les maneres.
2: Aquest és un dels drames de Granollers, no? Que a Granollers això no ens havia de passar. Llavors a Granollers hi ha la percepció, aleshores hi ha la percepció que els bombardejos són una cosa que passen a Barcelona. Si jo no vull que em caiguin bombes, no vaig a Barcelona. Clar. I hi ha personatges que així ho explicaven, no? Per tant, i a Granollers no s'havien fet refugis, hi havia una alarma que no funcionava, una sirena, diguéssim, no?, per advertir, i per tant era una cosa que a nosaltres no ens passarà, perquè, bueno...
3: Perquè ens ha de passar?
2: Perquè hi ha prou desgràcies, sí, sí. Per trobar menjar, etcètera, no?, els homes al front, i per tant Granollers, població de la rereguarda, el front és lluny, i això que passa a Barcelona és perquè Barcelona és la capital, no? I per tant, això ho fa tot molt més sagnant, no? O sigui, no sona cap sirena durant el bombardeig de Granollers, i en aquell minut el que acaba passant és que doncs, la gent no té refugis on anar, no hi ha l'acostum de baixar al soterrani, de posar-te contra una paret, i per tant passa la desgràcia, diguéssim, crua i descarnada que hi passarà.

0: Granollers no semblava que hi haguessin objectius militars de primer ordre i per això el bombardeig va agafar especialment desprevinguda la població. A les hores posteriors a l'atac d'aquell fatídic 31 de maig de 1938 pel veïnat de la família Illa, que tenia un magatzem de pinso i gra al nord de Granollers, corrien tota mena de rumors. Tothom intentava, en va, trobar alguna explicació, la lògica impossible d'una acció tan despietada i del tot indiscriminada.
1: He vist que la porxada s'ha enfonsat.
2: Mare de Déu, senyor, per 15 ous! Carregar-se un mercat, si allà només hi ha parades amb la mica de menjar.
3: I dones i gent indefensa.
2: Pots comptar, mares fent cua per omplir l'escudella.
1: Doncs les fàbriques ni les han tocades. Quins malparits.
3: Però si no en tenim de fàbriques importants, ni cap destacament de soldats, si aquí només quedem els 4 desgraciats.
1: També han tocat un col·legi els fills de puta.
2: Com hi pot haver tanta maldat? Matar-nos la canalla.
3: Què se'n treu de bombardejar la Tarragada?
2: I tot aquest dolor, per què?
1: Ves que no sigui una venjança de quan van pelar el general Gai poques hores després de l'alçamiento.
2: Qui dius que què?
1: Sí, dona, aquell militar que estava destinat a l'Àfrica i que passava els estius per aquí. Era amic d'en Franco. El va capturar el drapaire, que aquell anarquista no el guanya ningú, i el van matar en un descampat.
2: Vols dir que és això?
3: No sé si és una venjança, però el boig aquell d'en Kei Podellano ha estat amenaçant Granollers en els discursos a la ràdio.
2: Això ha estat culpa d'algun falangista dels que tenim pel Vallès. Segur que el molt mal nascut ha guiat els bombarders des de terra, aquí, on hi ha les cues, per fer més mal.
1: Abans he vist en Dunyó, el dels vins a granel, i ell pensa que estaven buscant Sabadell o Terrassa, i s'han confós. Diu que des d'allà dalt tot s'assembla.
3: Segur que han estat els alemanys, aquells que van atacar Guernica. Desgraciats.
1: Jo només espero que n'hagin tingut prou. No sigui que tornin demà.
2: Ai, ves, quines coses de pensar. Au, va. Menys xerrera i anem a veure si podem ajudar en alguna cosa que a la farmàcia no deuen donar l'abast.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Albert Forns i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del bombardeig del maig del 38 de la ciutat de Granollers, un bombardeig terrible que va causar uns 230 morts aproximadament, cosa que entre la població civil, cosa que és òbviament esgarrifós. Albert Forns, acabem de sentir aquesta conversa, la gent de Granollers tenia molts dubtes què havia passat, si havia sigut un delator. Clar, la quinta columna, que es deia en aquella època, funcionava. Suposo que Granollers, un cop va passar ja van entrar els feixistes a la ciutat l'any 39, devia haver-hi gent que es devia penjar la medalla d'haver provocat el bombardeig.
5: Totalment, no? I tu no tens fonts oficials, no hi ha historiadors treballant-ho, no hi ha gent que et pugui garantir coses, i el que funciona doncs són els rumors i les històries que ens expliquem els uns als altres sense aquesta confirmació oficial, no? I doncs, per tant, històries des de que va algú dalt de l'avió deixant anar bombes i assenyalant aquí, no? Fins a, doncs, que anaven, això que deia Sabadell o Terrassa, que anaven a Barcelona i es van desviar, o que és una represàlia perquè al principi de la guerra a Granollers es van pelar el general Gai, que era un dels amics del Franco, africanista i tal, no? Que a l'inici de la guerra l'agafen i diguéssim que la fusellen, no? I llavors això és una represàlia, que el Kei Podellano ja ho deia a la ràdio, Granollers està preparados, no? I això és una cosa que ningú ha sabut trobar, però que
0: sí, que els rumors circulaven. Com va anar exactament el bombardeig des del punt de vista de... Hem comentat abans que bàsicament van haver-hi tres llocs principals on van caure les bombes, i dos són especialment concorreguts, que és la Porxada i és l'escola Penanton, però que va caure al centre en general.
5: Clar, si vosaltres us passegeu avui pel centre de Granollers, que és tot peatonal, no? Pràcticament, si allà ens imaginaríem la plaça de la Porxada, la plaça dels Cabrits, allà on es fa el mercat del dijous, sí. No? Tots aquells carrers que són plens de parades, la Font d'Europa, l'escola Pere Anton, la carretera, que ara amunt doncs, és un eix comercial, tot allò queda assolat per les bombes, no? És a dir, tot allà cauen bombes a tots aquells, baixen edificis sencers i mor gent, doncs, com heu dit, a la Porxada, que aleshores és un mercat. La Porxada ara la tenim oberta i la canalla juga dins, però aleshores estava amb tanques i a dintre hi havia parades d'obra, com el mercat de la Boqueria, no? Per tant, era el nostre mercat. Llavors allà hi havia gent fent cua i gent despatxant. També tenim
6: molta gent fent cua perquè hi ha poc reaccionament i és quan arriba el menjar
0: a les 9 del matí.
5: Sobretot dones,
6: a més el mes de maig, que el dia és clar, no fa fred,
5: totalment, no? Són també les 9 del matí, per tant tenim la canalla anant a l'escola i allà hi havia l'escola Pere Anton, no? I per tant hi ha nens a dintre ja de l'escola i nens que ja estan arribant, per tant allà ja també hi haurà molta mortaldat. El Pere Anton hi cauen bombes a dintre de l'escola, no? I tenim doncs tota la carretera a davant de la Fonda Europa, la Fonda, i cau una bomba que no esclata i per tant fa poca destrossa, però els 5 edificis de davant de la Fonda Europa com una renglera. No hem d'imaginar que, diguéssim, que els avions passen com carretera amunt, deixen anar i van caient una davant de l'altra, no? I per tant fan tot una mena de regarol de bombes, no? I per tant, doncs, és una hora punta, i si tu estàs al carrer en aquell moment de pànic, doncs sí que pots, hi ha gent, doncs, que ens ha explicat, doncs, que sobreviu perquè es llença cap a dins d'un portal o té aquests reflexos, però hi ha gent, doncs, que queda al mig del carrer i cau una bomba a prop, cau una bomba a sobre. I llavors és un dia, sobretot, que... Jo he volgut escriure aquesta història perquè és el que passa a Granollers, però és molt el que passa a tot arreu, no? Sí, jo quan l'escrivia, doncs he parlat amb el Manel Elias, que ha estat ara a Ucraïna i ens ha explicat els bombardejos d'Ucraïna, o he parlat amb la Txell Feixes, que m'explicava bombardejos a Síria o a l'Iraq, i la reacció de la gent és la mateixa, no? I en un bombardeig com el de Granollers, doncs hi ha qui mor a l'instant, qui queda ferit, qui ha d'ajudar els altres ferits, les farmàcies no donaran l'abast aquell dia curant gent, a l'hospital, portem ferits cap a l'hospital, de seguida ens mobilitzem, edificis que baixen sencers, a dir, si tu has tingut la sort de sobreviure, pot ser que hagis perdut la casa, que a casa teva algú hagi quedat sepultat, o que la teva feina hagi desaparegut, el que deia, de ferits, mutilats, per tant...
6: Sí, aquestes bombes trencadores que fiquen, llavors es comencen a... em surt l'expressió popularitzar, no vull dir això, però ja es fa més habitual, són terribles perquè expulsen moltíssima metralla i llavors, clar, va a qualsevol direcció aquesta metralla.
0: I tot ho cisalla.
5: Un dels testimonis que surt al llibre ens parla de com el seu tiet, una petita pedreta de metralla és el que travessa tot un camió sencer des de darrere i al final se li, bueno, també travessen el seu tiet per l'estómac i l'home acabarà morint, no? Però, per tant, això, i això és una petita part dels molts quilos que portaven aquestes bombes, no?
0: És obvi que el trasbals de tota la població va ser impressionant, perquè a més els primers moments o les primeres hores ningú devia saber si el meu familiar és viu o és mort, què ha passat, ajudo d'una manera caòtica, les autoritats també devien estar, la por de que tornessin els avions, que també era una cosa no tan inhabitual, per tant, diguéssim, aquest devia ser un caos terrorífic. Sí. La gent recorda especialment aquell caos o recorda més el...
5: Sí, quan la gent no explica... Clar, a mi m'ho han explicat, no?, i ens ho han estat explicant 8 anys més tard, no? I aquí hi ha aquella cosa, això aquest és un record alterat i no és alterat. Què passa? Que si jo em preguntessis què vaig dinar fa 3 dies, no t'ho sabria dir, però si em preguntes el dia més important de la meva vida, el dia que em va marcar més, el dia que se'm va morir la mare, el dia que tal persona, o el dia que vaig perdre la casa, el dia que... Allò queda gravat a la memòria i la gent el record el té molt vívid, no? I llavors la gent el que recorda és aquest primer moment després de les bombes, com un o dos segons d'un silenci rotund, no?, quan deixen d'explotar la fumera, perquè s'aixeca una fumera increïble de les runes, etcètera,
0: no? Sí,
5: i després de seguida el pensament és els meus, o sigui, els pensaments de tots les persones que jo he entrevistat és els de casa, la mare, els fills, on estan, no?, el marit,
0: germans,
5: que està a la fàbrica, no?
0: I per tant,
5: els meus, i aquest els meus és el que fa que hi hagin les corredisses, que anem amunt i avall, has vist el tal, no?, gent que es passarà el dia buscant algun parent i que potser l'acaba trobant, i hi ha casos de gent que no troba, doncs, el marit, per exemple, fins al cap d'un parell de dies, perquè doncs ha acabat sota la runa de la Porxada, l'han tret ferit, l'han enviat a l'hospital, de l'hospital ha anat a l'hospital de Vic, i el que dèiem, vull dir, ens hem d'imaginar una situació en la que pràcticament no hi ha, a les cases no tenen telèfons, n'hi ha 4 de telèfons, no? Per tant, tu no pots, és només el boca a orella, preguntar, has vist, no? I llavors és un dia, doncs, jo me l'imagino un dia, i sobretot una nit, molt trist, no? I és un dia d'anar, de gent anant pel carrer desesperada, no? Has vist el meu fill, has vist el meu marit, no? I diguéssim que ens hem de posar en aquesta situació, no? De que ha passat una cosa, a més, una cosa inesperada, no? És a dir, jo entenc que a Barcelona...
6: No, no, el títol és perfecte, plovien bombes, de cop i volta, sí. Ningú, ni sirenes, ni res, sí, res. Sí. Què està
5: clar,
6: passant?
5: I a Barcelona tu sonava una sirena, et posaves sí, en situació, no? Sí, sí. I per tant, a la desena vegada que sonaven les sirenes, hi havia una manera de... Al vespre em podies parlar, ostres, ha sonat la sirena, on eres sí. Tu, on era allò? Si mai passa, ens trobarem a tal banda. No sé, m'ho imagino, no?
0: Aquí, sí, recordo que a Barcelona hi ha uns 2.300 morts, si no recordo malament sí, sí. La xifra, durant tota la guerra, però amb un munt de bombardejos, sí, sí. un munt, vull dir, en períodes concentrats, altres més espaiats, però...
6: Uns 200.
0: Sí, sí, per això. L'impacte a Granollers, que més tan bèstia amb un sol bombardeig, aquesta quantitat sí, sí. De morts, i només un bombardeig, clar, sí, sí. És molt diferent l'impacte sí, sí. També de la gent. No pots acostumar-te a una cosa tan sobtada, no?
5: De fet, el que fa, llavors, aquell mateix dia l'Ajuntament redacta un ban ordenant a tots els homes de 15 a 56 anys que l'endemà ja es poden començarem a picar i a fer la fugir, o sigui, l'urgència, sí. El que deies abans, primer hi ha també la por de i si tornen, i aquella nit, la nit del bombardeig de Granollers, molta gent dorm al camp, és a dir, se'n va a Lliçà, se'n va a Cànoves, sí, sí. Se'n va a Masies Amigues, se'n va perquè els hi fa por que això tornarà a repetir, no? Si han vingut ara, doncs passarà com a Barcelona, que tornaran a venir, sí. No? I aquesta por és el que fa que la gent marxi, i també el que fa que la gent, que l'Ajuntament ordeni que ens hem de posar a construir refugis. Per tant, a Granollers ara tenim uns refugis que s'han anat trobant, alguns es poden veure i tal, però tots aquests estan construïts a posteriori, inclús amb pedres de l'església, no? Que l'església es va desmuntar uns anys abans, això és una altra història, sí. No? Però aquells rocs es van aprofitar per construir
0: per fer els refugis.

La premsa internacional es va fer ressò de la tragèdia amb titulars prou explícits. A l'òrgan del Partit Socialista francès, Le Populaire, l'encapçalament de la notícia era els aviadors italo-alemanys al servei de Franco massacren els malaurats habitants de la petita vila catalana de Granollers. Mentre que el britànic Daily Herald asseguraven que les bombes fan un nou Guernica. Pel que fa a La Vanguardia, en una etapa en què es definia com un diari al servei de la democràcia, el titular a la portada de l'1 de juny del 38 va ser Granollers, última víctima.

0: I després d'Alacant, Granollers s'ha convertit en una fita de l'etapa més recent de la barbària afecciosa. Ahir l'aviació italogermana va caure sobre ell i va sembrar pels seus carrers a l'atzar, la mort i el dolor. Granollers és un petit poble català pacífic i alegre, allunyat de tot contacte directe amb la guerra. La prova més patent és que aquest bombardeig va ser el seu bateig de sang. És a dir, en 22 mesos, els traïdors que han escrutat tots els racons on es pogués allotjar quelcom que s'assemblés a un objectiu militar no havien trobat cap pretext per fixar-se en Granollers. Ahir tampoc n'hi havia. I així ho acusa clarament la condició de les víctimes. Dones i nens, mercats i escoles. Aquestes són les víctimes i aquests els llocs on es trobaven. Van deixar caure les bombes sobre el casc de la població, que 4.000 metres d'altura no deu semblar més gran que un puny. I se'n van poder anar amb la consciència tranquil·la d'haver complert el seu propòsit. La nostra experiència és massa llarga i terrible perquè quedi en nosaltres capacitat de sorpresa davant de monstruositats d'aquesta mena. Estupefacció pura, però una mescla de repugnància i d'estupor elevats a un grau infinit. Això sí que ho sentim. L'horror de l'assassinat en massa dels malaurats habitants de Granollers ens ha commogut tan profundament com els primers crims comesos des de l'aire contra Madrid. Més accentuat si cal, perquè ens obre més els ulls a l'abisme dels plans traïdors. No és possible que crims com el de Granollers quedin impunes i que més deixin la porta oberta perquè tots els pobles republicans puguin córrer la seva sort.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Albert Forns, acabem de sentir la repercussió a la premsa del moment d'aquest bombardeig. Suposo que no sé si amb la premsa del moment no era molt de l'època dels testimonis directes i explicar històries. Suposo que tu te n'has trobat i en saps d'històries particulars de la gent, no? Del que va passar.
3: Clar, jo les històries no tant a través de la premsa. La premsa, per exemple, 20 dies després hi ha una entrevista a l'alcalde de Granollers que explica una mica la reacció de la ciutadania, però no és la font on
2: és que no era habitual. Era una altra manera d'escriure,
3: no era habitual. Després entrem en ple franquisme impossible i llavors a partir dels anys 80 sí que hi ha un interès dels historiadors locals i també a la premsa, que per sort el Vallès està ben digitalitzada i l'he pogut treballar bastant a fons, i allà sí que comencen a haver-hi entrevistes, testimonis, i diguéssim es perd la por a explicar, i en explicar-ho ho coneixem tots, no socialitzem aquesta informació. Després el meu llibre, que el que fa és agafar 20 o 25 històries d'aquell dia i trenar-les, el que he fet servir és l'arxiu de la memòria oral que abans us explicava, no? Hi ha una seixantena de testimonis entrevistats que estan en vídeo, fantàstics, són uns vídeos xulíssims que potser en els últims 10 anys han tingut 3 visualitzacions cadascun, perquè això ho fem, però no hi ha la tirada d'anar-ho a buscar. Tampoc és una cosa com molt atractiva de veure, però és allà un material historiador.
2: Una hora, per exemple, d'una persona ja gran.
3: Ja gran, que t'explica la seva vida, la seva infantesa, com era la seva joventut durant la República i com va viure el dia del bombardeig. No? Llavors, a mi això és la font que he fet servir, i hi ha històries doncs, de tota mena, no? Des de l'enfermera doncs, que estarà tot el matí a l'hospital, que pensa que aquell serà un dia tranquil, però comencen a arribar ferits, no donen l'abast, han de, doncs, amputar, han de fer... Aquell dia fan un màster tots els metges d'allà, no? Sí.
2: I... On està l'hospital, perdó?
3: L'hospital està cap al nord, anant cap a la Garriga.
2: L'hospital
3: és un hospital modernista que s'estrena l'any 25, em penso, que per tant és aleshores és bastant nou, però és hospital i asil, necessiten més llits, i el que acaben fent és això, no? Derivant molts ferits cap als hospitals, cap a la Garriga, cap a Vic, cap a Mollet, cap a Barcelona, no? L'hospital, hi ha una anècdota que a mi em va deixar glaçat, que és aquesta de diguéssim que a l'hospital durant la guerra fitxen infermeres noves perquè les monges que s'havien ocupat de l'hospital han d'amagar-se, no? Els hi va la vida,
4: exacte.
3: I perquè els hi va la

0: grans morts que els carreguen amb camions, no? I aquests camions pugen també cap amunt al cementiri, està molt a prop de l'hospital, no? Diguéssim, al turó del Ramassà, i tota la carretera és un reguitzell de sang, no? Perquè els camions van regalimant sang, no? I llavors el que fan és els deixen en files, en fileres al cementiri, i algú que s'encarrega, diguéssim, de ruixar amb aigua les cares perquè puguis identificar-los, perquè estan tan, diguéssim, calcinats, molts estan o plens de pols, no? I llavors es ruixen les cares i la gent va a l'hospital, diguéssim, a intentar localitzar els seus, però tu vas a l'hospital a no veure'ls, perquè si està a l'hospital és que... Ai, perdó, tu vas al cementiri
1: a
0: amb l'esperança de no trobar-los, perquè si no és al cementiri vol dir que ara em queda l'esperança de que estigui viu o estigui viva, no? I, per tant, també us
2: imagina aquesta fosa, no? Fan una rasa i...
0: Després acabaran fent una fosa, perquè com que feia tanta calor, diguéssim que al cap de 3 dies els cadàvers es comencen a descomposar, no hi ha manera de fer d'enterrar cadascú al seu nínxol, i, per tant, molts a més no estan identificats o són impossibles d'identificar i es fa una fosa comuna, sí.
1: Es conserva aquesta fosa encara o van ser inhumats?
0: I se sap on és la fosa. Sí. I per tant hi ha el mateix, diguéssim, cementiri, doncs hi ha monuments commemoratius, i a Granollers el que sí que està molt clar és que cada 31 de maig doncs es commemora, hi ha un acte al cementiri, hi ha parlaments, es fan actes a la porxada, no? Per tant, a Granollers està molt viu el bombardeig i la memòria del bombardeig, i jo amb el meu llibre el que volia era doncs una mica socialitzar-ho i explicar els bombardejos, que malauradament encara estan passant avui, o sigui, passen a Ucraïna, passen a Síria, passen a molts llocs, i que estan passant d'una manera molt igual, no? Per tant, el cas de Granollers com una manera d'explicar els casos que són els de tot arreu, no? Perquè tots els bombardejos s'assemblen molt, i les històries que hi passen a mi em semblen molt universals, no? Això, buscar tot el matí el teu pare acabant-lo trobant o no acabant-lo trobant, no? Però aquesta angoixa és una cosa que glaça.
2: I a més el bombardeig el faci que faci és una barbària, perquè no mira els enemics, o sigui, és maten nens, maten gent que potser va a favor teu, els mates, clar, no ho saps, maten avis, maten homes, maten dones, és a dir, destrueixen, és una atrocitat que sembla estrany que la humanitat aquestes coses encara no hagin reflexionat de veritat.

Granollers ningú no havia fet cas de les recomanacions de la Junta de Defensa Passiva respecte a la necessitat de construir refugis antiaeris. El bombardeig brutal del 31 de maig va fer variar radicalment la posició adoptada fins aleshores amb l'aprovació de tot un seguit de mesures de protecció al llarg dels primers dies del mes de juny de l'any 38. A banda de la instal·lació de sirenes potents i l'estudi dels edificis afectats per veure si s'havien de demolir o es podien apuntalar, tant els sindicats com la Junta de Defensa Passiva de Granollers, presidida per l'alcalde, van establir l'obligació d'habilitar els refugis necessaris.

0: la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers. Les organitzacions sindicals CNT i UGT, davant dels fets consumats de la bàrbara agressió feixista, consideren que és d'urgència la construcció de trinxeres i refugis en tots els llocs on hi hagi aglomeració de personal, com són fàbriques, tallers, etc., i considerant les places i llocs adequats que han estat ja assenyalats per l'arquitecte municipal, on es poden construir trinxeres cobertes i descobertes. Posem en coneixement de la Junta Passiva la següent resolució que han determinat les dues sindicals. 1. La feina de refugis i trinxeres en fàbriques, tallers, places i extraradi serà obligatori i se sancionarà el que eludeixi aquesta responsabilitat. 2. Que la Junta Passiva faci sortir el dia 4 d'aquest mes un ban amb els mateixos termes que s'expressen aquí. 3. Que respecte a tots els casos imprevistos serà la comissió CNT-UGT, juntament amb la defensa passiva, qui els determini. 4. La CNT-UGT es comprometen a que tot el que s'ha expressat aquí s'acompleixi al peu de la lletra. Granollers, 2 de juny de 1938.
1: Pere Iglesias i Viader. Com a alcalde i president de la Junta de Defensa Passiva, faig saber.

0: que a partir del pròxim dilluns queden mobilitzats tots els homes aptes de 15 a 55 anys pel treball obligatori per a la construcció de refugis i trinxeres dintre el terme municipal. Segon, per tant, totes les cases industrials amb els mitjans propis i amb llurs obrers construiran dintre el recinte de treball o pròxim a aquest un refugi capaç per als obrers de la fàbrica o taller. Tercer, tots els comitès de control i d'empresa vindran obligats a entregar una relació dels obrers empleats en la construcció de llurs refugis i hores que hi esmercen. Quart, tots els ciutadans no compresos en l'apartat segon es presentaran el pròxim dilluns dia 6 a les 9 del matí a la Casa de la Ciutat per fer la seva inscripció a les brigades de treball. Es fa evident que l'incompliment d'aquestes disposicions seran sancionades amb el màxim de rigor. Granollers, 3 de juny del 1938.
1: En Guàrdia.
2: Albert Forns, hem comentat que aquest bombardeig és un abans i un després a Granollers, però el després just, que aquells mesos que quedaven encara de guerra, quedava una mica menys d'un any perquè acabés, com es viu a Granollers aquells moments?
3: Bé, això és una... El Granollers de després és aquesta ciutat devastada. Jo crec que hi ha un canvi fins i tot en l'ànim, no? És a dir, bueno, estem en guerra, però allò destrueix famílies, canvia plantejaments de moltes coses, no? I el Granollers és una ciutat molt derrotada. Al cap d'un any mateix, això ho sabem sobretot, per exemple, pel testimoni d'en Triadú, no? En Triadú és professor a Granollers aleshores, com dèieu, amb 16 anys, no? I en el seu diari de la seva estada a Granollers, que es va
4: publicar... Mestre adolescent, no?
3: Exacte, diari d'un mestre adolescent.
4: És un testimoni... Mestre, imagina't com anava...
3: És un testimoni fantàstic, doncs, de l'educació d'aleshores, però també del Granollers d'aleshores, no? I al cap d'un any ell és allà, no es pot fer res, la gent penja draps negres als balcons, però no se'n pot parlar, no. Això estic parlant ja d'un any després del bombardeig, que per tant ja hauran entrat els feixistes, no? Per tant, bé, aquesta derrota d'haver perdut els... Bueno, del que has perdut, dels mutilats, tampoc a vegades es parla de molt de ferits i mutilats, però també els efectes, no? Hi ha gent que durant anys, dones que se'ls retira la regla, gent que durant anys tindrà atacs de nervis, no podrà dormir a les nits,
2: clar,
3: no?
2: Clar.
3: A Granollers aquella cosa de senties un ase, no? I el soroll de l'ase et alarmava de tal manera pensant que era un bombardeig, no? O passava un avió i hi ha gent que encara avui, quan passa un avió, se li encén alguna cosa, no? Se li activa, diguéssim, un resort i s'alarma, no? Per tant, aquests efectes duraran molts anys, però és una ciutat derrotada i que a més durant 40 anys no ho pot socialitzar, no pot allò de tancar les ferides, de parlar-ne, la cosa terapèutica, de compartir-ho almenys, no? Sinó que...
2: Com ho va tractar el franquisme local?
3: Clar, el franquisme local el que fa és, diguéssim que... quan, això ho sabem a partir de les publicacions que editen, i és la barbària roja i la vostra brutal resistència va provocar allò, no? És a dir, quasi us ho vau fer vosaltres mateixos, us ho vau autoinfligir, no? I per tant hi ha tots aquests discursos, doncs, de... bé, és igual, això són coses retòriques, no? Però la retòrica franquista és les barrabassades que vau fer, les barbaritats que vau fer, també la gent que vau pelar a l'inici de la guerra, perquè
2: van
3: també
2: provocar,
3: és veritat,
2: això.
3: Clar, no? Van provocar això, i us ho va buscar, i sort que ara, doncs, el glorioso ejército, bla, bla, bla.
2: Exacte.
4: Sou culpables per la vostra resistència, en certa
3: Exactament,
4: forma, no?
3: Sí. Mm-hmm.
2: De fet, amb això eren coherents, perquè aquest argument va ser generalitzat per la repressió posterior, eh?
4: Durant 40 anys.
2: Sí, per això dic que no va canviar. Això va anar canviant cap al final del franquisme, quan el franquisme sociològic realment va de baixa, a partir de finals dels anys 60, i el pes de la població franquista està molt, molt, molt deteriorat en comparació. Continuen les autoritats, però ja no és el mateix. Això no comença a obrir-se, diguéssim?
3: Jo no ho vaig viure, jo sóc de l'any 82, però llavors el que a mi m'expliquen els historiadors i el que he anat trobant també molt d'hemeroteca és que a partir de que es comença a voler commemorar, que estem parlant, doncs, de... l'any 80, per entendre'ns.
2: O sigui, hi ha mort Franco fa poc.
3: Sí,
2: però,
3: sí, sobretot hi ha mort Franco, eh?
2: Sí.
3: Comencen també a haver-hi moltes cartes al director, o sigui, hi ha molt franquisme sociològic dient quina barrabassada això de commemorar el bombardeig de Granollers. No hi va haver un 31 de maig, i van haver-hi molts 31 de maig, van matar tant els d'una banda com de l'altra, o sigui, tot aquest clàssic, discurs sí, sí, que calava tant, i aquesta gent encara tenia molta presència als mitjans.
2: O sigui, per tant, encara sí, va haver-hi resistència.
3: El que passa és que al mateix temps, per exemple, doncs a Granollers, la sirena que munten, cada 18 de juliol la feien sonar a la una del migdia durant tota durant tot el franquisme. Tu a l'any 60 i pico, el dia de l'alzamiento, sonava la sirena que t'acollonia, perquè era una sirena que et feia pensar doncs en les bombes que van caure, no? I aquesta sirena la boicotejaran uns quants joves, diguéssim, no? I el que fan, em sembla que la fan sonar un 11 de setembre per una altra causa, i a partir d'aquí, per tant, tens aquests bueno, com era la societat d'aleshores, no? Amb uns quants nostàlgics grans, etc, i una gent jove que no tolera.
2: No compregava això. Albert Forns, no tenim més temps. Albert Forns és l'autor d'aquest llibre magnífic, que no és novel·la, és investigació. Ho dic perquè es pot llegir amb un to narratiu molt clar, però al mateix temps és una investigació molt, molt profunda. I El cel ens va caure al damunt, que ha publicat Edicions 62. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests fets tan terribles, però tan ben explicats.
3: Gràcies per convidar-me.
2: Josep Maria Soler Sabater, per desgràcia, no va ser l'únic cas a Catalunya.
4: No, i a més, ara ell parlant del seu boníssim llibre, hi ha una cosa que m'ha fet repensar, i és que si ens hi fixem, la societat estava reclamant la memòria democràtica i l'exigia, bueno, la memòria, ara democràtica, en fi, seria avançar els esdeveniments, i ja l'exigia els anys 80, i aquí els historiadors, vull dir, van possibilitar que tot això es documentés d'una forma fefaent, vull dir, això és extraordinari, i s'havien acabat llegendes i mentides, no. Van ser els italians, etcètera, etcètera. Bueno, els feixistes italians, sí, etcètera. Molt bé.
2: Això és l'enguàrdia.
5: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Sílvia Pedret, Josep Aguilar i Marc Lobato.
7: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient a Catalunya Ràdio.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que l'incendi podia haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. I aquí a Catalunya avui tenim perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Ahir els bombers ja van poder contenir l'incendi de Cubelles, que va obligar a confinar durant hores diverses urbanitzacions. L'Ajuntament creu que és probable que també sigui un foc intencionat. La policia de Berlín identifica l'autor de l'atropellament massiu d'aquesta nit passada durant la festa de l'orgull LGTBI. Encara no l'han pogut detenir, però ja han dit que estaria vinculat a cercles islàmics. L'atropellament ha causat la mort d'una persona i n'hi ha una quinzena més que estan ferides. Diverses han estat greu. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, ha tocat a la porta de Brandenburg i han vestit diverses persones que participaven a una festa que n'havia congregat milers. Han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre, però el conductor ja havia fugit. Tota la gent que participava en aquesta festa l'han evacuada de la zona. L'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, ha dit, i el canceller alemany Friedrich Merz ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Els incendis a Madrid i Àvila també continuen sense control i, de fet, ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades. Fins ara, les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre que és molt gran, superior als 200 quilòmetres. Aquesta nit ha tornat a ser molt difícil, com anticipava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: I alerta també al mar, perquè en un mes i mig 25 persones han mort ofegades en platges, piscines, rius, gorgs o pantans. És una xifra que és superior a la de l'any passat i que preocupa el govern i també els socorristes. L'última víctima ha estat un jove de 21 anys que havia desaparegut al canal del Delta de l'Ebre, Amposta, quan s'estava banyant amb una altra persona. El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació d'aquest sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines d'aquest país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera com està passant ara. Esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alp Oest. L'eslové Tadej Pogačar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Rinko Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Avui també etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial que ha disputat a Anglesi. El pilot de Piera amplia, per tant, la distància com a líder de la competició. Lando Norris ha fet la pole al GP d'Hongria a Fórmula 1 i el Barça ha fitxat la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Ara es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font.
0: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi.

0: L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
2: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
0: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí, tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs ja et pots anar animant, que la convidada d'avui té energia per ella, per tu i per tots. Ens visita la Maria Nicolau.
1: Hòstia, hòstia, nano, ja tens raó, ja que té energia. Vols dir que no és droga?
0: Què dius, boig? T'es boig o què?
1: Collons, és que parla molt de pressa.
0: Bueno, jo n'he vist gent que es droga i collons parlen molt a poc a vegades, eh?
1: Bueno, jo diria que s'ha de drogar, bueno, ja li preguntaré.
0: Tu no has de preguntar res, això ho fa en Peyu. Bueno, ja vols que ens cardin al carrer o què?
1: No.
0: Doncs calla, punto. Fins aquí.
1: Val.
0: Avui dediquem el capítol a la Guardiola.
1: A la Guardiola o en Guardiola?
0: A la Guardiola.
1: Vols dir que no es droga en Guardiola?
0: Hòstia, nano, vols parar avui?
1: Bueno,
0: què passa amb la droga?
1: No,
0: calma't, eh?
1: Sí.
0: Vaig, calla, que arriba el jefe, va.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Banya!

0: La primera, Guardiola.
1: La va inventar un català. Que... Això sí, mai ho vull dir aquí. Aquí no, eh?
0: No.
1: Està calaix.
0: No, no, home, no.
1: Què que no?
0: No.
1: La Garraperia, Estalvi, collons, el Banc de
2: és
1: Sabadell,
2: nostre,
1: la Caixa... Això és de casa nostra.
0: Sí. Hi ha algú, hi ha algú que encara ens supera i ens supera de tros en aquesta avarícia d'acumular diners.
3: Així és, ho van inventar a Madrid.
0: No, no, no, no. L'Església. Les primeres guardioles que s'han trobat en excavacions eren petites caixes de ceràmica amb una ranura que es col·locaven a l'entrada dels temples i la gent hi dipositava diners per la comunitat, no? El que seria l'escoleneta aquell que posen ara a l'entrada. Sí. Hi ha una escoleneta davant de l'església amb una guardiola.
1: No cal que m'ho diguis.
0: L'has vist, aquell?
1: Encarden una pomi, aquells escolanets.
0: Ah, sí, eh?
3: A veure, que són, són de guix.
1: Sí, són de guix, però te mira d'una manera...
0: I heu posat mai diners allà amb aquella escoleneta?
1: Jo quan pujo a veure la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, que hi ha l'escoleneta allà. Primer hi ha aquell allà que te mira.
0: Però hi heu posat calés o no allà dintre?
1: Molts n'hi he posat.
0: Ah, sí?
1: I encara.
3: Que t'hi posa... Has un taló, a vegades els hi fa un taló i passava a cobrar per caixa. Sí.
0: Hòstia, i per què hi poses calés allà?
1: Collons, em foten por.
0: Ah, sí?
1: Ja t'ho dic, em foten por. Vull dir, no, jo veig, penso, si li foto calés almenys no em farà res.
0: No, no, i tant. Jo ho trobo molt lleig posar una guardiola just a l'entrada, ara que també trobo molt lleig passar el plateret als enterros i bé que ho fan.
3: Els enterros?
1: Sí, sí. Sí que es fa.
0: Jo ara no t'ho puc dir perquè fa molts anys que no hi he anat, però l'enterrament del meu avi, me'n recordo, a Ripoll, al monestir de Ripoll, i va passar una senyora gran amb un plateret i mira, el teu avi és mort, però si pots posar 3 o 4 euros aquí... Dic,
1: la portalada aquella aquí, d'on te'n penses que ho conserva, allò?
0: Ah, no, sí, s'ha de pagar. En fi, la guardiola més característica, que és la que coneixem en forma de porquet,
1: sí.
0: Diuen que les primeres guardioles de porc van sorgir per una confusió lingüística. A l'edat mitjana a Anglaterra es feien guardioles de ceràmica amb una argila molt barata que es deia pic. Era un tipus d'argila, la pic. De fet, la guardiola en deien pic jar, recipient de ceràmica. I es creu que per error uns artesans van començar a fer-les en forma de porc perquè el va confondre el pic de la ceràmica amb el pic, que vol dir porc.
1: Clar. Ah, vol dir porc.
0: I van dir a un nano, fes una guardiola amb aquesta ceràmica, guardiola de pic. I el va fer de porc, l'idiota.
2: Un aprenent graciós.
0: Exacte, bueno, o idiota.
3: O curtot.
1: Era curtot.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.
2: La paraula guardiola és una modificació de la paraula del català antic, que és lladriola.
1: Sabíeu
2: això?
3: No ho sabia.
0: Lladriola. Sí. Aquest programa, de veritat, jo no sé com no ens donen més premis.
2: Un far d'aprendre tota l'estona.
1: El català antic? Vull dir, fins a un és antic.
0: El d'ahir ja no és de... El
2: d'ahir
0: és antic. El que vas dir ahir és català antic.
1: És antic.
2: Ve de la paraula lladria, que vol dir persona que roba. Igual que la paraula que fem servir actualment, que és lladre.
0: Sí.
2: Així que Catalunya, a les guardioles els hi diem així perquè venen de les lladries, no? Les lladrioles, que ens roben els diners, ens els guarden i ens els retenen.
0: Mira, és una bona metàfora del que fan els bancs.
2: Ara.
3: Fan anunci, hauríem de fer un anunci de lladrioles, saps?
0: Sí.
3: La gent troba que...
0: Banc Sabadell, la teva lladriola.
2: Sí. Llavors, amb els anys, es va canviar el terme lladre pel verb guardar.
0: Ah,
2: i així
0: bé.
2: Va passar de lladriola a guardiola.
1: Bé. En Pep Lladriola.
0: Sí, senyor. Teniu de guardiola a casa, vosaltres, o no?
2: Una del Barça.
0: Ah, sí?
3: Ah, mira,
0: sí. I en forma de porquet.
2: No és meva, és del meu fill, eh?
0: És un porquet del Barça.
2: No, amb l'escut del Barça. A casa meva...
0: La clau és, es pot obrir o s'ha de rebentar per obrir-la?
2: Va amb un candau que, afortunadament, s'ha perdut la clau i s'ha de fer d'aquella manera antiga, no? D'anar fotent...
0: Un clip a dintre del candau
2: i anar fent baixar la moneda. Els bitllets per això no surten mai amb aquesta tècnica, ho sabeu?
3: Els meus fills havien tingut quan érem petits i els cops que m'havien salvat d'anar a comprar tabaco...
1: Els que robaves els clés dels fills?
0: Per anar a buscar tabaco.
3: Per anar, els hi robaves els clés.
0: Això és molt...
3: Uns plors a casa.
0: Això és molt...
3: No li dieu a la mare, eh? No li dieu a la mare. I a vegades, segons que hi havia, comprava un cartró. I ara que ja li compro un cartró.
1: La meva guardiola és la cara de l'oliu.
0: Sí? La venen, aquesta? Això es comercialitza o t'ho has fet fer per un artesà?
1: M'ho he fet expressament.
2: Aquell del pic.
3: Això, saps on te la trobes? Amb els del BBVA tenen la guardiola aquesta de l'oliu. Tota la il·lusió que els ha fet les reunions.
0: En fi, Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boja coneguda, Peyu. Una cuinera que té molt clares les seves idees i les transmet al plat, a la televisió, als seus llibres i sobretot a les xarxes socials. Defensora aferrissada de la cuina tradicional, de la que s'ha fet tota la vida, per davant de qualsevol cuina d'avantguarda.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maria Nicolau!
5: Bravo! Isca!
0: Vinga, va, que avui estic nerviós per la primera pregunta.
6: Ah, ja.
0: Què has menjat avui per esmorzar, Maria?
6: Mira, t'ha agafat una mica de bull d'aquest blanc que tens aquí. Vas
1: boníssim.
0: Entrar. És bo aquest blanc, eh?
6: És collonut.
0: És del Soler del Nuc. De...
6: Oh, allà...
0: El taulell del Soler de Prats de Lluçanès. Sí.
6: Són molt bona gent allà. Doncs res, això i cafè. Jo fins que no són les 11, les 12 del migdia, no... Cafè.
0: Cafè. O sigui, vas bevent cafè i prou, i a les 11-12 llavors menges.
6: Exacte, més o menys, sí, fins que no se'm desperta la gana. Bueno, a veure, 11-12 no, però poder, des que em llevo fins a les 10:15 que em ve el primer buf de gana, sí. Cafè, i després un pan tomàquet. Ai, a veure, jo faig
2: és
6: una...
2: És que vols dir que t'encalmes de cafè?
6: faig una cafetera d'aquestes grosses, de 12 sí. tasses, d'aquestes de gru-gru. Oh,
0: sí, Orolei.
1: Sí, sí.
6: Una cosa d'aquestes de fa molts anys, però no l'omplo tota, faig aigua bruta, és a dir, poso molt poc cafetó.
0: D'acord.
6: I llavors allà ho tinc i me'n vaig servint, me'n vaig posant, és com
0: si fos... Molt bé.
6: Una pèrdua de Jim Jarmusch, jo què sé.
0: Bé.
1: Així sí que és droga.
0: Sí. És una droga tova, per dir-ho d'alguna manera, però il·legal, en principi.
1: Sí.
0: Escolta, sempre que et veig, penso que ets una persona amb molta energia, no sé si és pel cafè, un punt de hiperactivitat, és una sensació... hi ha un moment que et relaxes i que hi vas més a poc?
6: Ai...
0: A casa vas a aquest ritme, diguéssim.
6: Puc dir-te la veritat?
0: Sí.
6: Saps què passa? Que tinc em fa poc pensar que em podria morir demà. I tinc moltes ganes de fer moltes coses i de dir moltes coses i de compartir moltes coses i això fa que a vegades ensopegui amb mi mateixa, vaig de pressa,
0: sí.
6: Però no ho pateixo, és a dir, em sento més com un esquirol que de forma natural és un animaló nerviut i,
0: sí.
6: i escardalenc i que sempre sembla que tingui pressa i va molt de pressa per tot arreu. Però en realitat, si li preguntessis, et diria, jo sóc així.
1: Clar. De fet, has dit esquirol i ara que et miro...
0: Sí.
6: Una mica la fisionomia és aquesta.
0: Sí.
6: No? Jo vull dir que no pateixo l'ansietat.
0: Et saps concentrar o et passa com els esquirols que amaguen els aglans i llavors no se'n recorden on els han amagat?
6: Però llavors planten roures,
0: sí,
6: Déu-nos en guard, que els atrobessin tots. Ja està bé, ells fan
1: boscos. Ara diré una intimitat. A veure, jo he dinat amb tu.
0: Sí.
1: I ets calmada, també.
6: Veus?
1: Ets calmada. I escoltes, i dius la teva, vull dir...
6: A veure, jo
0: que t'has enamorat. Sí.
1: Jo, enfadat, de la Maria, enfada temps.
0: M'ha donat la sensació que la miraves i li parlaves com si t'haguessis...
1: Escolta, la Maria és la meva filòsofa de referència. No, això ho sap ella i tant.
0: Bueno, és una filòsofa, aquesta dona. Tu vas estudiar sociologia, Maria.
6: Alerta, vaig fer un any i mig. Bueno. De seguida em vaig avorrir per això, perquè em falta el moviment.
0: Sí.
6: A mi em passa que això, quan em tinc un micròfon davant o la tele davant, penso, hòstia, els 3 minuts que tinguis de... Carda-li, vull dir, tot el que pugui.
0: Aprofita.
6: Després, quan no hi ha la càmera al davant, és una altra cosa, però sempre penso, tens una finestra, cony, aprofita-la, treu-n'hi per tu.
0: Tinc la sensació que sabem molt de tu d'aquesta última etapa, del que penses de la cuina, però de la primera etapa, de la Maria Nicolau de quan era petita, tu volies ser cuinera de petita?
6: No, jo volia ser bruixa.
0: Bruixa?
6: Oh. Sí.
0: I on s'estudia això?
6: No ho sé. No, però aquesta idea de... suposo que per això són somnis d'infantesa, perquè vols ser una cosa que et sembli fabulosa, collonuda, i que et faci sentir, no ho sé, vols
0: poderosa.
6: Estudiar un, no?
0: Poderosa. I llavors en quin moment decideixes anar cap a aquest món de la cuina? Vull dir, entenc que no va ser bruixa, cuinera.
6: No,
0: hi ha alguna entremig, suposo.
6: Vaig començar a fer sociologia amb la intenció de fer antropologia social i cultural, perquè a mi la cosa de la gent m'agrada, m'interessa.
0: Mm. Els entens, la gent, ara, o no?
6: No.
0: No, eh?
6: No. No.
0: Vull dir que és un moment per la sociologia molt interessant, perquè jo no entenc ja la societat com funciona.
6: No, jo tampoc no entenc res, però... llavors, clar, estava amb aquesta història, segueixo llegint molt perquè m'interessa, però necessitava moviment i llavors vaig dir, no, és que ets de ser artesana, o sigui, com cobrar per fer manualitats, no?
0: Bé.
6: i sentir que hi fots el cos, i vaig tirar currículums des de mecànic de cotxes fins a jardinera, fins a banista, fins a tots els tallarots que hi havia pel poble, i em van agafar de cullera perquè sempre busquen gent. Mira. I m'hi vaig trobar a gust, vaig trobar que aquella cosa de treballar sota pressió i de pressa, a mi no em molestava, al contrari, m'hi trobava bé.
0: Sí.
6: Va funcionar i van passar 25 anys.
0: Recordes la primera feina que vas tenir? Quina era? Què feies?
6: Hòstia, sí, vaig portar un Frankfurt.
0: Un Frankfurt?
6: Sí, una amiga de ma mare tenia un Frankfurt, el Frankfurt Romero,
0: sí.
6: I era d'Estremenya, i cada estiu marxava 15 dies o 3 setmanes al pueblo, i com que jo tenia fama de ser molt responsable, ui, la Maria molt responsable i molt tal, i a més és espavilada, tenia 14 o 15 anys, i em va dir, em va donar les claus del bar?
0: Sí.
1: Tu mateixa?
6: Tu mateixa, sí, així tal qual. I vaig estar 15 dies, 3 setmanes portant un bar, aquest bar de borratxos i tragaperres i combinado, no?
0: Que és el que necessita una nena petita.
3: Amb 15 anys trobo que és una bona educació, això.
6: Sí, me'n vaig sortir prou bé, els petxuts, els ferrats. I
0: el Pepito,
6: i tot d'un plegat, després va tornar, no em va pagar.
0: Hòstia!
3: És un màster.
2: Això sí que corteix.
0: Jo he preguntat per la primera feina remunerada. Ho havia de ser.
6: La primera experiència dintre el gremi.
0: Sí,
6: no?
0: Sí, sí.
6: I va dir, no, és que he gastado mucho y la caja tampoco hay mucho dinero, así que tampoco vale la pena.
0: Ah,
6: I,
0: mira, gràcies.
2: Sí. A mi em passa el mateix, aquests consumeixen molt i no em paguen mai res.
6: No pot ser.
0: Perdona, aquests no consumeixen res.
3: Aquests gotarrassos d'aigua que ens
2: foten un par de demanar.
0: Escolta, Maria, el Frankfurt està dins del tipus de cuina que defenses? Perquè...
6: Mira, pel que fa al component de classe, sí.
0: Sí?
6: És a dir, jo totes les coses tenen un moment i un temps. I una circumstància, és a dir, abans de hòstia, als 90... Quan aquí a Catalunya va haver-hi aquest boom del Frankfurt que no passa a l'estat espanyol, ostres, sortia i anava a fer un Frankfurt, un lomo queso, un bacon queso.
0: Sí.
6: Pues escolta, era una forma de poder marxar al vespre i menjar alguna cosa que si et planteges quina era l'alternativa és que probablement no hi era. Llavors, per què no? Un raro, no cal que ho mengem cada dia i convertim el Frankfurt en una forma de gentrificació, però carai, a mi em sembla que cada 15 dies, escolta, ens trobem al Viena, quedem un bacon...
3: Mostassa ple de mostassa, sí. No? Mostassa i quepsum barrejat, a mi m'agrada.
6: Jo crec que tot pot valdre.
3: És quasi bé rojo. Boníssim.
0: Jo tinc un record d'infància que va molt poc en la meva personalitat, que és que de petit els divendres anàvem a buscar Frankfurt a Manlleu i miràvem Lluvia d'Estrelles amb la meva mare.
6: I no era maco.
0: Això era preciós.
6: I no era maco.
3: Ara em faràs plorar.
1: Això és una escena, no?
0: Escolta, explica'ns, avui que tenim aquí, jo pensava, quan vingui la Maria Nicolau, has d'aprofitar perquè t'expliqui alguna cosa, sobretot el negoci de les estrelles Michelin. Com funciona això? I hi creus o no hi creus?
6: La gent es pensa que jo, per defecte, tinc alguna cosa en contra d'aquest sistema. I és a dir, com a tots els oficis, es pot fer molt bé o molt malament.
0: Sí. A
6: tots els nivells, des del que passa de portes endintre fins al que ofereixes i el client veu de portes enfora. A totes les games, un Frankfurt es pot fer molt ben fet, es pot fer un Frankfurt infecte. Uh-huh. Llavors, de menjars que valen molts diners, o d'experiències de restauració que valen molts diners, n'hi ha que són superlatives, excel·lents i valen la pena, i n'hi ha que no tant. La Guia Michelin és una empresa privada que es dedica a primer es dedicava a vendre pneumàtics i ara es dedica a vendre espais publicitaris a dintre del paper o a dintre de la seva web, que necessita que tenir moltes visites o vendre moltes guies. Per fer-ho, doncs, mira, ha descobert que el tema dels restaurants i de recomanar restaurants interpel·la molta gent i molta gent hi sent interès. Pues, coi, la Guia Michelin és una forma de classificar restaurants que neix d'una iniciativa privada en segons uns certs criteris, i jo hi ha restaurants amb estrella Michelin que em flipen i m'encanten, n'hi ha d'altres que no m'interessen, però també crec que per la quantitat de diners que sol costar un restaurant d'aquesta mena, doncs el 95% de la gent no hi haurà anat mai a la vida.
0: Està clar.
6: I com que d'això ja se'n parla molt, jo prefereixo parlar de la resta de gastronomia que existeix, que penso que, cony, poc o molt ens toca més a tots. I això m'interessa, l'altre m'avorreix una micona.
0: T'ha passat de fer alguna crítica d'algun restaurant i rebre alguna trucada, algú que s'hagi molestat?
6: Sí.
0: Sí.
6: Val.
0: Com ho afrontes?
6: Quan s'ha acabat la conversa, penjo el telèfon i llavors... procuro preguntar-me, mirar-me dintre I generalment em brillen una mica els ulls i em sento satisfeta de saber quin és el meu lloc.
0: Però clar, hi ha gent que a vegades hi posa molta il·lusió, no? Però no hi ha el coneixement suficient o la tècnica suficient.
6: Però això passa...
0: I t'estàs carregant una gent amb una il·lusió, també. Vull dir que tens una responsabilitat aquí.
6: Però això passa en tots els oficis. Sí, suposo que la gent que fa ràdio amb tu també confien que tu faràs bé el teu paper, perquè ells també...
0: També m'han criticat alguna vegada, no t'ho creuries, però...
6: No. Vull dir que això passa en totes les feines. I ser cuiner és un ofici que hem magnificat molt, perquè n'hem parlat moltíssim i sembla que tinguem molta importància els cuiners professionals de la vida de la gent. I escolta, mira, preguntem quantes vegades anàveu quan éreu petits o els vostres pares al restaurant. Pues, poder un cop cada 10 anys quan hi havia una comunió o hi havia una vinentesa, però no hi anaves pas dos cops a la setmana.
0: Bueno, a casa hi anàvem cada setmana perquè teníem restaurant i...
6: Però clar, amor meu,
1: però no, és una altra història. Però vull dir, no eren unes estrelles del rock and roll.
0: No.
1: És que els cuiners són estrelles del rock.
0: Sí, llavors,
6: a mi m'interessa...
1: Bueno, del rock parlar... no, Arnau, perdona.
6: Ah, és veritat, pobre. Sí. Deu estar fart de sentir-ho, això.
1: Sí, també.
3: El que és curiós, Maria, és que amb les cases que hi ha a Catalunya, que n'hi ha moltes, que gairebé el 90% deuen cuinar les dones, i en canvi les estrelles són homes.
5: Tens raó, Fel.
6: Bueno, perquè...
0: Ha anat així.
2: Això et diu molt de com a la societat, sí, no, una mica. Sí, perquè després qui pot dedicar el temps a estar-se allà fent una esfirificació i una fliquitifiqui...
0: Fliquitifiqui de bacallà. Demaneu.
6: Això ve una mica d'una cosa que hem de posar a sobre la taula que va de molt enrere. Ja no és tant el món de la cuina, el món de les elites, quan tu vols guanyar maratons i fer les olimpiades... O sigui, algú que vol dedicació excepcional, no? Per tenir resultats excepcionals. Llavors hi ha algú que s'ha de quedar a casa, conya, a posar rentadores, a portar el nen a l'extraescolar, a anar-lo a buscar a les 11 del matí si té febre a la llar d'infants. Vull dir, hi ha una sèrie de logístiques que permeten que la espècie humana segueixi existint, que algú se n'ha de cuidar.
0: Exacte. Escolta,
2: hi ha
0: la teva...
2: molt talent tancat a casa.
0: Sí.
6: Oh, sí.
0: Sí. A la teva pàgina web he trobat que, bueno, expliques que has servit esmorzars de luxe per començar els exclusius en domicilis privats.
6: Sí.
0: Això ho has fet?
6: Això em va fer molta il·lusió, sí. Ho vaig fer després de tenir la meva filla i abans, o sigui, tot l'embaràs és... Vaig haver de deixar la feina de cuinera o de xef en un restaurant on estava perquè necessitava tenir el control de la meva agenda.
0: Sí.
6: I necessitava... I llavors el que vaig fer va ser tenir una moto i pensava, dic, mira, això em feia il·lusió, començar a fer coses pel meu compte i preparava pastissos, preparava...
0: Sí.
6: I llavors sempre d'acord amb el client que em contractava i...
0: O sigui, va ser el precedent de Globo per milionaris.
6: Bueno, no eren sempre milionaris ni coses d'aquestes. A vegades era una persona que et deia és que és l'aniversari del meu marit i llavors jo em presentava a casa seva a les 6 del matí, ella m'obria la porta, el que sigui, ell dormia o se'ls enduien a passejar el gos o sortir en bicicleta i jo preparava una taula com si fos com de somni, jo traia les estovalles bones, la vaixella, muntava i traia tot de pastissos i muntava com un petit Alícia al País de les Meravelles i quan aquesta persona arribava a casa deia uau! I no sé, era maco, no cobrava gaire, ara me n'adono que ho feia molt barat, però mira,
0: t'agradava.
6: Que experimentes amb maneres de buscar-te la vida.
0: Recordes qui és la persona més famosa per qui has cuinat?
6: Sí.
0: Sí?
6: Qui? Però és que em sembla que no t'ho puc dir.
0: Per què? Ja ha prescrit. Quan fa?
6: No, crec que és que, de veritat...
0: De veritat.
6: Ara, mira... Poques coses, soc la Maria Nicolau i sempre tendeixo a posar-me de peus a la galleda, però aquesta...
0: Però quin problema pot comportar?
3: Alguna pista?
0: El coneixem?
1: Bueno, perquè va agafar unes cagarrines.
6: No, jo vaig participar, vaig tenir un petit paper al casament de la filla d'en Joan Roig.
0: Ah, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
6: I no és la més famosa, però potser sí de les més poderoses, perquè són dos conceptes diferents que a vegades es solapen i a vegades no.
0: I cuinaves amb tot era producte del Mercadona o vas deixar portar el teu?
6: Passa
2: és la Salia.
6: No vull tenir un cap de cavall al llit. No em convé.
0: No ens escolten pas allà baix. No bueno, alguns poder sí, però...
6: Allà parlen català.
0: Sí, malgrat tots els inconvenients i que hi hagi molta gent que s'entesti en fer veure que no, però sí, n'hi ha algun que encara parla català. Mira, parlant de català, anem a posar a prova el teu català, Maria.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ah, Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
5: Vera!
0: Vera, que és el nostre patrocinador. La paraula d'avui és barrinar. Tres definicions. A, barrinar.
8: Està molt contenta.
2: Ja, ja veu la llangonissa.
6: Ja tinc cuques, ja tinc cuques.
0: Barrinar, sotmetre quelcom a la consideració mental detingudament un cop i un altre, sinònim de rumiar, de pensar.
1: No sé què barrines tant, si al final acabaràs votant el PP, com sempre.
0: B, barrinar. S'utilitza popularment en algunes zones de Catalunya com una expressió per descriure l'acte sexual quan és especialment brut i grotesc.
3: Un dia o altre se sabrà que aquells dos, mentre fora plovia fort, eren dins el pàrquing barrinant com conills.
0: C, barrinar. Acció de ficar-se el dit al nas i acte seguit dur cap a la boca el material que se n'ha sostret.
2: Vam llogar un cotxe a Mallorca i parat en un semàfor, al cotxe del costat, hi havia el Rafa Nadal, que es va passar tota l'estona barrinant-se el nas fins que se li va posar Berto.
0: Berto al semàfor.
3: El semàfor.
0: Eh?
3: Sí.
2: No el nas.
0: A, B o C, Maria?
6: Jo crec que és l'A.
0: Correcte!
1: Però les altres també, eh?
0: Les altres també, sí, sí, sí. Però l'oficial...
3: La B, la que he llegit jo, a qui referia?
0: Eh? Maria, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença. T'anirem seguint allà on vagis.
6: Visca!
1: Sempre!
0: Adéu-siau, Maria!
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Seuràs al costat d'en Feli i en Xuri, que no s'han aixecat de la taula des de finals del 1800.
1: Perdoni, escolti, avui no parlàvem de la Guardiola?
3: Encara de rato que no s'ha dit res de la Guardiola.
0: Ara hi anem, un moment. Mercè, escolta'm, la cultura de la Guardiola és molt important.
2: És molt important.
0: En la cultura també.
2: Sí.
0: Els cèntims són importants en la cultura.
2: De tot arreu els cèntims són importants, diguéssim. Jo pensava, m'ha fet pensar, amb la il·lusió aquella infantil que tenim tots, no?, que comporta tenir una Guardiola, allò de pensar, quan sigui ben plena, no us passava a vosaltres, em compraré una bicicleta, després la trencaves i et donava per dos gomets.
3: Per la roda, per la bicicleta.
0: Quan sigui ben plena, el meu pare me l'obrirà si anirà a comprar tabaco.
2: Com porteu vosaltres el tema de l'estalvi?
0: Malament.
2: Malament, eh?
3: Com es diu això?
2: No sé, és una cosa antiga que es feia abans.
1: Tot el que entra per aquí surt per allà.
0: Sí, no, el dia que entra. Hi ha dies que ni entra ja.
1: Sí.
2: Hi ha gent que ha fet de la Guardiola una professió. Gent que té pressupostos enormes, no?, i se'ls mira així cara a cara sense desmaiar-se. Una d'elles és la Goretti Pagès, que hi he parlat.
0: Sí.
2: La Goretti és directora de producció, és a dir, és la persona que fa possible que un guió, que una persona diu, farem això, farem l'altre, ella ho porti a terme.
0: El que remena els pressupostos de les pel·lícules i tot això.
2: Que remena les cireres.
0: Ara.
2: Ha estat directora de producció de Sis dies corrents, de Núria de Neus Ballús, de Los pequeños amores, de Celia Rico, i ara una de fa molt poc, del 2025, una quinta portuguesa de...
1: Que... Ah, l'he vist aquesta última.
0: Sí?
2: Surten Maria Medeiros i Manolo.
1: Sí. No, que...
2: Explica'm, si jo és que no l'he vist, no he tingut temps.
0: Sí. Jo tampoc.
1: Passa a Portugal,
0: doncs ja està, ja tenim una dada.
2: Què creieu que s'hi ha de posar a una Guardiola d'una directora de producció? Per descomptat, primer de tot, s'hi ha de fotre molta pasta.
1: Clar, perquè si no, no fotem res.
2: Però a més, la Goretta ens ha explicat el següent.
9: Quan comences un projecte, el primer que has de posar és il·lusió i després també us haig de dir que es necessita una mica d'inconsciència. Has de tenir la capacitat de poder llançar-te a la piscina a vegades sense saber si hi ha aigua o no. Evidentment, has de córrer els riscos justos i necessaris, però alguna vegada en correm més del compte.
0: Sí.
2: I això de la inconsciència ja ho tinc. Vull dir, cada vegada que vaig al súper és com agafo això, agafo allò i després...
0: 480 euros.
2: Ja, nano, és molt fort.
3: I després dius, i què mengem per sopar?
0: Sí, sí.
3: No? Perquè més has comprat merdes.
0: Exacte.
3: I dius, per sopar no tenim res.
2: Doncs jo em sembla que no podria fer la feina de la Goretti, però parlem d'un moment delicat, no? Aquell moment que dius, això és el tret de sortir, del moment de trencar la Guardiola i gastar-te tot el que hi ha dins.
9: Aviam. Quan ja comença a venir l'equip a la productora i a demanar coses i a començar tots a treballar, és el moment en què ja veus que la Guardiola es trenca, que aquí no hi ha marxa enrere i que més val que ho tinguem tot planificat, perquè si no, això ja costarà masses diners.
0: Aquí, si no estàs molt al cas, et pots enganxar els dits fort.
2: Home, és una feina per valents.
0: Sí, sí, sí.
2: Totalment. Jo és que m'angoixaria, vull dir, no podria...
0: Perquè una pel·lícula, que pot costar una pel·lícula?
3: Clar, 100.000 peles.
1: Anava a dir, mostra't a la boca. Mostra't a la boca.
2: Depèn de la pel·lícula. Poden ser més baratetes, un milió, 2 milions.
0: Però milions d'euros, eh?
3: Vamos, tens una productora i dius, què tenim? 8 milions d'euros.
0: Sí.
2: Sí.
3: Bueno, quatre... justos no anirem.
0: No.
3: I el primer és...
2: A veure, depèn de la pel·lícula,
3: fotem
2: eh?
3: Fotem un dinar, Fel? Jo faria primer. Primer depèn fotem de un dinar tot l'equip.
0: Jo si veig que tenim 8 milions d'euros, d'entrada faig un dinar.
3: Sí. Fem un dinar. I després la pel·lícula, ja veurem.
2: Ja anem malament, ja anem malament. No podeu ser directors de producció. Jo li vaig preguntar a la Goretti quin era el secret per mantenir els pressupostos a ratlla.
9: Depèn del projecte que tens, amagues guardioles per uns departaments, amagues guardioles per uns altres, i mantenir-lo a ratlla, això t'ho dona una mica l'experiència. No hi ha fórmules màgiques, el que sí que has de tenir és imaginació, tranquil·litat i, sobretot, potenciar molt el treball en equip.
0: Això que s'ho apuntin els tècnics i els artistes, sí, quan vas a parlar amb la de producció i et diuen no hi ha diners,
3: Goretti,
0: n'hi ha.
2: Té una guardiola
0: amagada. Hi ha dos tècnics que hi ha marxat. He marxat a veure la cap de producció d'aquest programa.
2: Amagar guardioles, imaginació, tranquil·litat i treball en equip. Per molts recursos que tinguis, segur que hi ha imprevistos, no us ha passat això?
1: Sí, collons, cada dia.
2: Tot se't fot en l'aire la rentadora?
1: És que m'aixeco, foto't el peu a terra, m'aixeco del llit, fot, sí. I ja és imprevist.
0: Tot és un imprevist, eh? Sí. Perquè, de fet, la hipoteca que pago, cada mes em sorprèn.
3: Sí, sí.
0: No la tenia prevista, tampoc.
3: Per això has d'anar allà i dir, això ho fotreu cada mes?
0: Cada mes,
3: per saber-ho, també.
2: Doncs, els imprevistos aquests que fan que et voli la guardiola pels aires, doncs, a veure, jo li vaig preguntar, quin és el miracle perquè no et voli pels aires? Com ho fas en un moment així?
9: Els nostres miracles és demanar favors, plorar molt, fer funcionar l'ingeni i tenir la capacitat de canviar i de transformar les coses i adaptar-nos a les noves situacions de manera molt ràpida.
2: Que són trucs que et serveixen.
0: També hi ha directors de producció que jo no diré el nom de la productora, però n'hi havia un que quan em trucava... O sigui, m'ha trucat 7 o 8 vegades al llarg de la meva trajectòria i no he cobrat mai res.
3: Veus?
0: De les seves trucades. No havia guanyat mai ni un duro. Sempre
3: sí
0: era en favor.
3: Que sí, un bon director de producció.
0: Era un gran director de producció.
3: Aquest sí que fot diners, sí, a costa teva.
0: Era un gran director de producció i un bon fill de puta.
2: Sí. Que ho digui.
0: No, és una productora que no coneixem.
2: Doncs fixeu-vos que això són trucs que et serveixen per moure un pressupost d'una pel·lícula, però també per un pressupost familiar.
0: Sí.
2: O sigui, és un kit bàsic de supervivència per la vida adulta.
0: A l'escola vols dir que no ho haurien d'ensenyar una mica, això, una assignatura de producció per portar els comptes de casa, lo bàsic?
2: Sí, i el principal pressupost que se't trenca és quan tens nens.
0: Sí.
2: Així, si els hi ensenyen a l'escola, no demanarien
3: perquè
2: tant.
3: Perquè és una producció grossa, ja. Bueno, a la que tens nens, tens una producció grossa.
0: El nen sempre és un imprevist.
3: Per això els hi fotia jo els calés, que m'ho vagin tornant en mica
0: ben
3: en mica.
0: Ben fet, ah? Ben fet.
1: Això és el que haig de fer, és amagar els calés a la meva dona.
0: I els nens, a la canalla.
1: Bueno, els nens ja poc ni els veuen.
2: Jo li vaig preguntar quins són aquests departaments, yeah, no, d'una pel·lícula que fan com els nens, que allarguen la mà tot el dia, i em va dir això.
9: No hi ha un departament que diguis, bueno, aquest sempre demana més. El problema és que hi ha departaments que mouen molts més diners que d'altres, i llavors quan et ve la petició, jo què sé, per exemple, d'un departament d'art en una pel·lícula d'època, tremola, perquè això són uns quants zeros.
2: Departament d'art són els que fan les escenografies, els que decoren tot. Quants zeros, eh? Uns quants zeros. Jo és que us ho juro que jo no dormiria amb tot el rodatge.
0: També has de pensar que els cèntims no són teus, Mercè? Sí. Això també canvia una mica la perspectiva.
3: Això de molta tranquil·litat,
1: si aquest programa no estigués ambientat al 19, seria més barat.
2: Oh, i tant. Oh, i tant. Però també, això de trencar guardioles també comporta recompenses, que són les següents.
9: Per mi la part més xula és la part de preproducció, que al final és on s'estableixen totes les bases per fer la pel·lícula, on parles amb el director sobre el que vol, on parles amb el director d'art de com veu les coses, on es configura el càsting, i després el moment en què veus la peli al cine o veus que la peli agrada i que funciona, aquest moment també és molt xulo.
1: Mm-hmm. Sí, clar.
2: El moment d'imaginar-te com serà i el moment de gaudir gaudir el que ja està fet. Okay.
0: No? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Ho veieu? Sí. Per fer una producció cal ofici, enginy, il·lusió, serenor, inconsciència, per poder tirar endavant pel·lícules, sèries i moltes aventures culturals com la nostra.
0: Tot això i 8 milions d'euros.
3: Vinga.
0: Vinga, gràcies, Mercè.

0: Anava a dir qui era, però no ho vull dir.
1: Ho tens a la punta de la llengua.
0: Ho diré malament i no ho vull dir. Perquè només, només conec un raper i és Eminem i no...
1: No és ben bé aquest.
0: No és aquest, mira, és l'altre.
1: Sí, exacte. Com que avui parlàvem de les Guardioles, m'he proposat buscar quin és el músic que més Guardiola ha fet.
0: Ah, sí?
1: Sí. I és, en efecte, el que tu tenies a la punta de la llengua, Jay-Z.
0: Ah, sí, Jay-Z, aquest.
1: Del qual escoltem la peça Empire State of Mind. Al marge de la seva carrera musical, també té una cadena de bars de luxe, una empresa de moda, diverses empreses tecnològiques, una línia de productes de cannabis...
0: Carai!
1: I posseix part de la franquícia dels New Jersey Nets de l'NBA.
0: Collons, tu!
2: Home, això... Sí,
3: sí, canta pasta, eh?
4: I per què canta?
1: Exacte. És un petit hobby que té tant i mira, doncs aquí tens la seva música. Al final, com us deia, és el músic més ric del món amb un patrimoni aproximat de 2.500 milions de dòlars.
0: Aquest no és el que està casat amb l'altre?
1: Amb l'altre, sí, sí.
0: Com es diu, també la tinc a la punta de la llengua.
5: La Madonna.
0: La Beyoncé.
1: Correcte.
0: També deu cobrar algun pico aquesta, també deu tenir algun centimot.
4: Quin preu de polotrecos.
0: Si no... Déu-n'hi-do. No sé si fan la renda conjunta o per separat.
3: No sé què els hi surt millor. S'ha de calcular.
0: En fi, escoltem una estona el Jay-Z i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui tenim un husky molt especial.
1: Sí.
0: Es diu Winter i és un gos mariner.
1: Un gos mariner, eh?
2: Com mariner?
1: És un husky. No,
3: oh! Oh!
1: Mira, és veritat que la foto està feta a un port.
4: A veure.
0: Aquest port que veieu és a Irlanda del Nord.
4: Una foto amb un port i és un gos mariner.
0: No, ja us ho explico. Ja us explico.
2: Hauria de fumar pipa i portar gorra, almenys.
1: Sí.
2: I un jersei de ratlles.
1: I haver-se fumat algun caliquenyo.
2: Va.
0: En Xavi Cortines i la seva família viuen a Belfast i són uns apassionats de la vela.
1: Mira.
0: En Winter els acompanya a totes les excursions per alta mar.
1: Sí.
0: Resulta que en Winter és un gran mariner i que el pots deixar córrer lliurement pel veler. Així com tots els huskies, sí. En Winter fa cas...
2: Fot el que vol,
0: li dóna la gana. Fa cas quan li dóna la gana.
1: El husky...
2: És el que té el husky.
1: Seu. No, ah, sí? No el barregeu amb gallines.
0: No.
1: No ho
2: farem.
1: No ho feu. No ho feu.
0: Ja ho has provat?
1: Si us estimeu mínimament les gallines...
2: La gallina.
1: No ho feu, no ho feu.
5: Novembre de 1983. La passejada amb en Winter està bastant estàtica, ja que avui ens situem a dalt de la plataforma petroliera Byford Dolphin. Una colossal estructura...
1: Endavant.
0: A veure si ho trobem.
1: Trata d'arrencar la nau.
5: Byford Dolphin, una colossal estructura situada al mig del mar de Noruega.
0: Ara, no pateixis, si ha de posar actitud.
1: Això ho tallarem després, aquest
2: fixet. Ja comptava. No.
1: Avui passegem el gos per l'accident de la plataforma Byford Dolphin. Hem fet una bona tria per un passeig tan concret. En Winter és un gos acostumat al fred dels mars del nord. Som a principis de novembre de 1983 en una plataforma del sector noruec i fa un fred que pela.
4: Imagina't.
1: En Winter, en canvi, passeja per la plataforma com si res. El fred i el vent, el... Bueno, és que li agraden.
2: Collons, no,
0: és un husky. S'ha acostumat, és mariner.
1: És el que necessita un husky.
2: Un husky és...
4: Calor, no?
1: No. Aquesta gent que viuen a Barcelona amb un pis i compren un husky,
4: sí.
1: No, això no pot ser.
2: Ja. Tu no fotis un husky al desert del Hàssera.
1: De gos?
4: Ho pren a parlar per fer ràdio, collons.
1: Exacte. Aprofitem que... Diria que desert no ho has dit bé, desert. Aprofitem que la plataforma té una nova incorporació a l'equip de treball per afegir-nos a la passejada i conèixer les instal·lacions.
0: Benvinguts a la plataforma de la companyia Byford Dolphin. Des d'ara fins als pròxims 5 mesos, aquesta serà la seva llar.
4: Collons! 5 mesos m'hi he d'estar?
0: Sí, exacte. 5 mesos és el nostre període estàndard. Que no va llegir el contracte?
4: No gaire, la veritat. No, ah. Però m'ho vaig llegir així com en diagonal. Ara, collons, el que vaig veure el salari vaig firmar de seguida.
0: Sí.
1: Com sabeu, els treballadors de les plataformes petrolieres cobren una bona nòmina. La feina és dura, però la compensació econòmica val la pena. Això sí, has d'estar preparat per aguantar.
0: Pensi que, a veure, no treballarà sol, eh? A part d'aquest husky que volta per aquí, també tindrà altres companys.
4: I vostè, no es queda vostè? No.
0: Jo?
4: Sí.
0: No, aquesta plataforma de... No. Vull dir que... No. La meva feina és, vindria a ser més de despatx. D'ordinadors i cosetes, sí. Miri, aquests són els seus companys.
4: Hola! Ei, bon dia, nois!
1: Hola. Ei.
6: Hola.
1: Ei.
6: Hola.
1: Ei. Com passa?
0: S'ho passarà molt bé.
4: Collons, sí que estan animats, no?
0: Sí.
2: Ei, nano.
1: Ei.
0: Sí, sí. Des de l'empresa Byford Dolphin ens preocupa la salut mental dels nostres treballadors, eh?
1: Sí.
0: En aquesta plataforma també hi ha temps per relaxar-se. Teniu billar, una televisió...
2: Espero que t'agradi el billar, perquè la televisió no funciona.
0: No els facis cas, que són... Yeah. No. És que, de veritat, són molt de la broma, ells. No funciona, sí.
1: Se'ls veu de la broma.
0: Entri.
2: Al billar li falten dues boles.
1: Hòstia, els billars, de veritat. Hi hauria, o sigui, igual que hi ha una inspecció de sanitat que va als bars, hi hauria d'haver una inspecció de billars, que anés als bars, i si el billar... No està en condicions, que el clausurin. Que el clausurin i posin
0: una cinta d'aquella a la policia.
1: El que no pot ser és que gastis un euro o dos euros, que hi ha billars que ja valen dos euros a dia d'avui.
2: És molt.
1: I llavors aquells pals, me cago en Déu, les cantonades...

0: Company, benvingut a l'equip.
1: Hòstia, és un d'aquells nanos amb problemes, aquest?
2: Què vols dir?
3: Jo crec que sí. Com,
1: és d'aquells que no tens una bombolla, que no li toqui l'aire...
2: Que... El nen bombolla, que no té immunitat, que agafa un refredat i es pot morir.
1: Ui, pot morir. Per res es pot morir.
2: Sí, sí, sí, no em sembla que no és això.
4: No.
3: Què hi faríem, una plataforma, un nano bombolla?
4: No, que és un dels nostres companys submarinistes. Està perfectament. Però si sortís de dins d'aquesta habitació, potser sí que tindria problemes greus.
2: Allò resulta ser una cambra de despressurització.
3: Jo ens ho heu dit abans.
2: Sí, sí, sí.
3: És una cambra d'aquestes de despressurització.
2: Cuidado que sí. Si no has sabut dir desert, no t'emmerdis. Quan un submarinista s'ha submergit a molta profunditat, sí, després li toca passar-se 30 dies a dins de la cambra. Si no, el canvi de pressió l'acabaria matant.
1: M'estàs dient que aquest pobre nano s'ha de passar 30 dies tancat aquí dins?
2: Sí, sí. Sí,
0: company, company, ens veiem d'aquí 30 dies, aquí un mes.
1: Hola, hola, trempa. Molt de gust, eh? Molt de... És molt raro parlar així a través del vidre amb tu, eh?
4: No, ja t'hi aniràs acostumant. Ja. Aquesta tarda tenim una immersió i tu ens ajudaràs.
2: Bueno. Avui mateix faran una immersió rutinària. Els treballadors han de submergir-se sota la plataforma per fer tasques de manteniment. Mentre preparen la immersió, el nostre gos, en Winter, el Husky, està encantat de viure aquesta aventura a alta mar. Evidentment, ell es quedarà a la plataforma.
1: Vinga, va. A veure, jo què he de fer, exactament?
2: Trobo que, per ser enginyer, vas molt perdut, no?
3: Doncs ens ha tocat un...
1: Sí. Bueno.
2: Què vas posar al currículum?
1: Eh?
2: Quan vas agafar aquesta feina?
1: Un què?
2: Quin currículum vas presentar?
3: Billar va posar.
1: Billar i futbolín. Van dir, futbolín no en tenim. Dic, hòstia, vaig a billar, dic, som-hi.
2: I anglès, escrit i
1: no,
2: parlat.
1: No, anglès no, eh? Anglès, alemany. Alemany,
2: anglès només llegit.
1: Sí.
4: Mira, és molt senzill. T'has de quedar a la plataforma i assistir-nos des de fora mentre nosaltres estem sota l'aigua.
2: Exacte. Vale. Figureu-vos l'escena. Anem a intentar descriure la situació.
3: Vinga, va, sisplau.
2: Els dos submarinistes s'han posat a dins d'una campana de busseig. Això és una mena d'estructura d'uns metres de diàmetre,
1: sí,
2: amb una escotilla per poder entrar dins. S'entén, més o menys?
1: Sí, s'entén. Sí, sí, sí.
3: Però no és l'Aleix.
2: No,
3: és
2: l'Àlex. Àlex.
5: A veure, Suri, portem molt temps, eh?
3: És el primer dia que li dic a l'Aleix.
2: Portem més de 90 programes.
6: A mi al principi
3: no es diu l'Aleix?
5: Avi!
3: Mira, tens sort que no et digui Míriam.
1: Va, escolta el McLaren.
2: Sisplau. Per favor.
4: Som dins la campana, ja ens podeu baixar.
2: Lentament, la campana de busseig es despenja de la plataforma i entra dins el mar. Fins i tot en Winter, que és un gos mariner, treu el cap per la plataforma, ja que mai havia vist una cosa com aquella.
1: Hòstia, sort que m'he quedat aquí dalt. Veig que aquesta feina no està feta per mi, eh?
2: No gaire, no.
0: Sí, home, sí, de seguida t'acostumaràs.
1: Quin susto m'has fotut! El puto nano bombolla, que m'has fet aquesta cara d'ell.
7: Amb la mà.
8: Hola, com aneu per aquí fora?
2: Hola. Mentre la campana va baixant cap al fons del mar, ens toca esperar i fer petar la xerrada amb el nano de la bombolla. Ell fa dos dies que també es va submergir i per això ara està tancat a dins la sala hermètica. Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, a 90 metres de profunditat, que aquí ho venem com una bestiesa. I vam tenir una tia aquí asseguda, d'aquella noia de l'estat.
3: És que ara hi he pensat.
2: Sí. Aquella noia va dir que baixava 90 metres,
3: sí,
2: sense res.
1: Sí, sí, i quan surt a l'aigua els hi fa així, eh?
2: Exacte.
5: Però no respira aquella sota l'aigua. El problema és quan respira.
2: Ah, vale. Aquí ha parlat la Mercè, que és experta submarinista.
5: Bueno, experta no, però...
2: Però fa submarinisme, sí, diguem-ho tot. Tu fas submarinisme.
3: L'has baixat a 90 metres, Mercè?
5: No. Déu me'n guard.
1: A 6.
5: No, a 32, 36.
3: A 30 metres baixes?
5: Com a sí, molt, sí.
2: 32, 36.
5: Sí.
2: Com ho comptes, però pels peus o pel cap? Perquè hi ha un metro i mig de diferència.
3: Sí.
5: Exacte.
2: Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, com us he dit, a 90 metres. Els dos operaris surten de la campana amb els vestits de submarinistes i es posen a treballar al fons marí. De cop sona el walkie que portem a sobre. Són els dos submarinistes.
9: Hola, em rebeu? Glup. Ja tornem a ser dins de la campana. Ja hem acabat. Ja ens podeu pujar. Repeteixo, ja ens podeu pujar. You went home amunt.
1: M'ho diu a mi?
2: Sí.
1: Jo? Que... Hòstia, que he de fer quins nervis.
2: Hòstia, nano, vai enginyer. T'estan parlant a tu.
1: Sí, fot il·lusió.
2: Has d'accionar la palanca perquè la campana surti de l'aigua.
1: Clar.
9: Bueno, què? Ens pugeu o no?
1: Eh?
9: No, al fons del mar és molt maco, però hauríem d'anar sortint d'aquí sota.
2: Accionem la palanca i comencen a sortir bombolles de dins de l'aigua. La campana està pujant. En Winter, com tot bon mariner, no es perd ni un detall del procés. L'haurem de vigilar perquè està a la punta de la plataforma i podria caure al mar. L'hem intentat moure d'allà, però no ha volgut. És un husky, fa el que vol, ja ho sabeu.
1: A veure, narrador.
2: Què?
1: Què vol dir accionem la palanca? Collons, ho he fet jo, això, eh?
2: Sí, sí. Ah. Has accionat la palanca.

0: ve la part delicada. La campana ha sortit de l'aigua, però els dos submarinistes continuen a dins. Ara s'ha d'empalmar la campana amb l'habitació on hi ha el nen bombolla. S'han d'empalmar les dues portes i assegurar-se que queda tot segellat.
1: Tia santa, quina responsabilitat.
2: Fes-ho bé,
0: eh? Sí, home. Ai, ai, això d'encaixar bé, eh?
2: Sí, fes-ho bé.
1: Sí, calleu, collons.
0: Això és una mica com els astronautes a la...
1: Havia fet els marcianitos.
0: A l'estació Mir, aquella,
1: sí,
0: que es diu com els autocars. Saps el... Sí.
3: Com els autocars,
0: diu? Hi ha uns autocars que es diuen Mir.
1: Sí, ah, i una pastisseria.
4: La Mir, la Mir aquesta ja fa anys que no...
0: Ja no existeix,
3: no,
0: eh?
3: No va explotar.
0: No hi estic gaire ficat amb el tema astronauta. Bueno, hi ha una estació internacional d'allà dalt.
1: Sí.
0: I a vegades...
1: El que tu diguis, Paio.
0: Reben una visita d'una nau, jo ho he vist, això.
1: A vegades hi van jubilats.
0: S'encaixen.
1: A vegades hi van jubilats.
0: S'encaixen així, és crac. Bueno, l'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Ho he dit bé, això? O m'he saltat un tros?
5: Ara no sé on ets.
4: Te passo un text, t'ha saltat un tros.
0: Ara m'he saltat un tros, perdoneu. Ara sí, perdoneu. No entendrà per res.
1: No,
0: és igual.
3: Bueno, es tracta d'encaixar una cosa amb l'altra.
0: Exacte. Els dos submarinistes que estan a dins de la campana hauran de passar ara cap a l'habitació un cop encaixada
1: ara sí.
0: I estar-se 30 dies a l'habitació.
1: Ara ho entenc.
0: Ara sí
1: que haig de fer.
0: Amb l'ajuda de la grua, l'operari connecta la campana amb l'habitació. És llavors quan els dos submarinistes passen d'un lloc a l'altre.
6: Ja som dins l'habitació.
7: Quina il·lusió tenir, companyia.
6: Atenció, encara no treguis la campana. No treguis la campana.
1: No toquis res.
0: L'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Això és el que havia llegit abans.
1: Sí.
0: D'altra manera, la diferència de pressions entre l'habitació i l'exterior provocaria una descompressió mortal. Els dos submarinistes segellen les portes de seguretat. Ara sí que es podria desconnectar la campana.
1: Niños, la desconnecto, eh?
6: Sí, tu mateix, endavant.
1: D'acord. Niños, desconnecto, eh?
0: Sí.
6: Endavant. No, espera, que si la desconnectes ara... No, millor que no ho facis.
0: Ups. Una explosió enorme llança la campana diversos metres fora de la plataforma, matant a un operari que passava per allà. Bon paper aquest, també. El nostre amic, el treballador nou, queda ferit del braç. El caos s'apodera de la plataforma.
1: Hòstia, sempre llepo del braç, els meus personatges.
0: Noi.
1: Hòstia, no entenc res. M'han dit que retires la campana. Collons, he sentit un patapum. Guarda com tinc el braç.
0: Un error de comunicació. Els submarinistes de dins han assegurat que es podia retirar la campana quan encara no estaven aïllats. El canvi d'atmosferes ha provocat el que científicament es coneix com un pet de caldeu. Un dels submarinistes de dins de la càmera, el que estava just davant la porta, s'ha desintegrat.
1: Literal, eh?
0: Totalment.
1: No va patir, eh?
0: Ah, no, això no.
1: A la família se li va dir que no havia patit.
0: Hi ha parts del seu cos per tota la plataforma. L'altre submarinista li han sortit els intestins per la boca.
1: Molt
3: mal. Collons. Aquest sóc jo?
0: Aquest ets tu, sí.
1: Quin primer dia de feina que he tingut,
0: sí,
1: eh,
0: noi?
1: Vull dir que...
0: Vindràs demà o no?
1: Felicitats. Hòstia, no m'has de rumiar-ho, eh? Això del sou...
0: Tots són carn picada. El nen bombolla és qui ha tingut un final més dolç. Se li ha intoxicat la sang amb el canvi de pressió i ha mort plàcidament.
5: Quin merder que has fotut, no, Fel?
1: Sí, noia.
5: O sigui, no vas mirar el sou i no vas mirar res.
1: No vaig mirar res més.
0: Bueno, i tu, perdona, però tu no vas mirar el currículum, eh? Que tu eres la de recursos humans.
5: Val dir el fet tothom, saps què et vull dir? Però jo no he matat a ningú.
0: No.
5: Què ha passat amb el Winter?
0: En Winter, el husky. El husky mariner de Belfast... també ha llepat per culpa de l'explosió. No ha superat la passejada.
3: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh

Penseu que el canvi de pressió va fer que la campana sortís disparada. Tothom qui estava just davant va ser embestit i llançat a dins l'aigua. En Winter era massa tafaner. En aquest cas, la curiositat ha matat el gos. L'accident de la plataforma Byford Dolphin va ser un gran escàndol que va fer endurir la normativa de seguretat del sector. Era una empresa que ja acumulava diversos accidents d'aquesta mena, però aquest va ser el més sonat, amb 5 treballadors morts i un de ferit i una multa milionària que va haver de pagar a totes les víctimes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Al País Valencià, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó segueix cremant de forma descontrolada i fora de la capacitat d'extinció. Les flames també han entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El fort vent de ponent, la poca humitat i les altes temperatures compliquen les tasques d'extinció. Hi ha 15.000 persones d'una quinzena de municipis que han hagut de marxar de casa seva i 6 ferits per cremades i inhalació de fum. La meitat continuen ingressades a l'Hospital de la Plana. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que la principal hipòtesi d'aquest incendi és que ha estat intencionat.
2: Pareix que n'hi ha una persona, per lo menos, identificat com a possible autor de l'incendi.
1: A Catalunya avui hi ha perill extrem d'incendi al sud-oest del país en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Notícies breus. El govern espanyol amplia l'emergència nacional també a la província de Toledo per l'avanç de les flames dels incendis de Madrid i Ávila, que segons la UME per ara només s'han unit per un front discontinu i molt petit. Hi ha prop de 100.000 persones desallotjades i més de 45.000 hectàrees cremades. Les fortes ratxes de vent compliquen les tasques d'extinció dels focs que des de divendres afecten Espanya i que encara no s'han pogut controlar. Avui a les 10 del matí està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, visiti la zona afectada pels incendis d'Àvila, acompanyat del president de Castella i Lleó i del ministre de l'Interior. Justament ahir, Fernando Grande Marlaska ja augurava una nit complicada, però també es va mostrar optimista de cara a les properes hores.
3: Una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero la situación va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos, desde luego, trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
1: A França també preocupa el gran incendi que afecta el sud-oest del país. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que el foc perd intensitat. Els incendis han obligat a evacuar prop de 200.000 persones als departaments francesos de les Landes i la Gironda. Hi ha unes 40.000 hectàrees cremades que han obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. I a Berlín, la policia ha desplegat una operació per trobar el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ i més, que aquesta nit ha provocat almenys un mort i una quinzena de ferits. Tres de les víctimes estan en estat crític i cinc més en estat greu. Les autoritats ja han identificat l'autor com islamista, és un conegut de la policia, però encara no l'han pogut detenir. Segons ha explicat la policia, un cotxe va entrar ahir a la nit al parc de Tiergarten, a Tocantins, a la porta de Brandenburg, a Berlín, i van vestir diverses persones que participaven en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. La furgoneta ha acabat xocant contra un arbre i el principal sospitós ha fugit. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín ja han condemnat l'atac. I els Estats Units aplaudeixen la sortida de Venezuela del Tribunal Penal Internacional i aprofiten l'anunci de Caracas per carregar contra aquest tribunal. Ahir, Venezuela ja es va sumar a l'administració Trump en el seu intent de desmantellar l'acord amb acusacions contra el TPI, a qui va acusar d'acumular expedients que agredeixen els països del sud global. El TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats, ja que el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any, un període en què Caracas ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions en curs. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat les protestes per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Recordem que a les illes hi viuen menys d'un milió i mig de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar a les Balears. Els manifestants demanen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o, en època de sequera, restringir l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. I en esports, avui, última etapa del Tour de França. Aquesta tarda, l'eslovè Tadej Pogačar certificarà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Avui, etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, una etapa que retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda francesa. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial disputat a Anglesey. El pilot de Piera ha ampliat la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I Lando Norris ha fet la pole al GP d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, serà avui a les 3 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
1: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
0: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
1: Cobla amb so de dona, Filomena.
0: Memorial Ricard Vilarassau.
1: Revolucionem el so de la cobla.
0: Tota la informació a amsodecobla.cat.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
3: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
6: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
2: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
3: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
2: Tot es pot parlar.
3: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui, un diumenge on us portarem molta i bona música. Per exemple, els Hidra, una proposta molt personal, també la d'Arnau Obiols amb Ocell Tambor. Entre moltes músiques, també parlarem de cobla i us farem un viatge en el primer aplec de la Costa Brava, un aplec que es va fer a dalt d'un vaixell i que va portar amunt i avall un munt de personatges il·lustres de la nostra música per a cobla. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllant, comencem aquest nou Mans a Catalunya Ràdio.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio. Mans.
2: Som-hi, doncs. I obrim amb uns que actuen avui dins les Santes de Mataró a les 10 de la nit a la plaça de Santa Anna, la cobla contemporània. Ara amb ells escoltem Dan Abad, la plaça de les il·lusions.

0: en mans ens endinsem en un univers on la natura, la poesia i el so es troben per parlar-nos de la vida. El músic i creador pirinenc, Arnau Biols, presenta el seu nou disc Ocell Tambor, una obra lluminosa que neix de l'escolta atenta del món i de la fascinació dels petits detalls que ens envolten. Una sonoritat que combina percussions orgàniques, electrònica, veu i paisatge sonor. Ocell Tambor és també un cant a l'amor, a la resistència, una floració sonora que celebra el dret i la sort de viure. Disc que transita entre el folk i la improvisació i l'experimentació i que consolida Obiols com una de les veus més personals de la música d'arrel contemporània. En parlem tot seguit amb ell mateix. Bon dia, Arnau.
1: Bon dia, Quim.
0: Ocell Tambor arriba aquest 2026, ja fa 4 anys, del Montcau, i diguem-ne que hem derivat cap a una part més lluminosa.
1: Sí, la meva intenció sí que és aquesta, és buscar aquest costat més lluminós dels nostres dies, no? De la vida. Segurament perquè el moment que ens toca viure, doncs és un moment convuls, no? Molt sentits, una mica perdedor, una mica preocupant directament. I com que sí, és veritat que entenc l'art i la música com aquest racó, quasi bé diria sagrat, que ens queda als humans, no? D'humanisme i d'humanitat, doncs he volgut que tirés cap aquí. No?
0: El disc, les cançons, transmeten un punt d'amor, d'esperança, a la sort que tenim de viure el que vivim i de ser on som.
1: Sí, sí. Aquest, malgrat tot, ostres, tenim la sort de poder viure, no? De la vida, i els que vivim aquí, doncs, en un lloc que és molt menys convuls que d'altres llocs del planeta, tot i que tenim reptes globals igual d'importants, però tenim aquest regal, tot sembla perillar, no? No hem de deixar de ser conscients d'això, no? Tot i que és difícil intentar meravellar-nos de qualsevol bocinet de terra i qualsevol persona, no? Doncs és una mica, és un autorrecordatori, primer a mi mateix i després el que ho vulgui entendre així, d'això.
0: Què és Ocell Tambor? És algun tipus d'ocell? És, què és?
1: Mira, això ho deixo una mica obert, que cadascú s'imagini el que vulgui. Evidentment, es pot entendre com dues paraules que jo escric juntes. No descarto que hi hagi algun ocell que es digui ocell tambor, però tampoc ho afirmo. Poden ser dues paraules que algú li pot suggerir coses diverses. M'agrada que quedi així una mica a l'aire. Sí que poso un petit subtítol de tres paraules que és cant, vol i batec, no? Que deriven d'aquestes dues paraules, no? El batec d'un tambor, que és un dels elements principals que jo faig servir, no? La percussió a l'hora de crear música. El cant és evident dels ocells, és una cosa que ten, els ocells tenen aquest do i aquesta virtut, i els humans, tot i que de maneres molt diferents, també ho tenim. I el vol, que també està associat als ocells, jo l'associo, doncs, a la llibertat creativa, no? I a la manera que intento abordar la música que faig.
0: Veient des de, vaja, la teva trajectòria amb molts projectes i aquests més personals, doncs, que arrenquen una mica el projecte Pirena ara fa un munt d'anys, el 2013 has passat per l'Hivern, Tos, Montcau, Ocell Tambor, que arriba ara, cada un té una mirada molt concreta, una manera d'entendre's, fins i tot anant d'una experimentació ara que continua aquesta experimentació, però alhora potser hi és més present la veu, però la veu d'una manera molt integrada, com formant part d'aquesta natura que descrius.
1: Sí, m'hi he anat trobant amb tot això. Evidentment sí que hi ha una recerca d'aquesta veu pròpia, o pròpia en el sentit de fer-ho a partir de la meva pròpia vida, d'intentar no agafar coses externes que no em puguin representar tant, sinó coses que realment passin per mi i s'assaonin en mi, diguéssim, que em surtin ben bé perquè els porto dins, no? I en tots aquests projectes, doncs, he intentat fer això. I pel que fa a la veu, que són aquests tres últims discos, que per mi va ser un gran canvi, el fet de començar a cantar a l'escenari, perquè fora de l'escenari ja cantava, però va ser un gran canvi. Doncs sí, busco aquesta veu, no sé com dir-ho, jo crec que té una influència d'una manera de cantar de la gent del Pirineu, i també és una cosa que he volgut mantenir, de no llimar-la massa, no? De no, que no quedi massa amb un acabat massa plastificat o massa brillant, no? I ja em sembla bé aquesta cosa una mica més aspra o menys polida, no? Tot i que això no vol dir que no vulga cantar bé, això és així, però sí que busco, precisament perquè vull cantar bé d'aquesta manera, no? Amb aquesta veu, doncs, si se'm permet dir, una mica més genuïna, o que representa tal i com sóc, no? No només jo, sinó que pertany a una manera de cantar col·lectiva.

0: Escolta'm, del disc en si, parlem amb unes quantes col·laboracions, déu-n'hi-do, amb Pep Esqual, amb Els Vents, Els Canyes, l'Alba Careta, en aquest A Viure, que hi posa la seva veu tan lluminosa, també, aquí sí que potser té un pes més important, i l'Artur Blasco, aquest pardal, és com una mica tancar un cercle, no?, després d'experimentar i de buscar aquest llenguatge propi, aquesta manera d'imaginar pròpia, anar a un dels grans referents del nostre país.
1: Sí, no sé si el cercle quedarà tancat, dependrà una mica de que tindre ganes i forces de fer després d'Ocell Tambor, no? Però entenc una mica com una trilogia, diguéssim, Tost, Montcau i ara Ocell Tambor, i pròpiament en el disc, la cançó del pardal, com bé has dit, és l'única que és tradicional i està una mica separada, potser, de l'estètica de la resta de cançons del disc, tot i que crec que té una cohesió, està una mica separada. I per això, precisament, és com aquest afegit final que crec que té un valor extra en el disc, però sí que la posem al final per això, perquè és com hem passat per tot aquí, però els inicis són aquests, no? I precisament per anar als inicis, l'Artur Blasco és un dels referents, si no el gran referent de la música tradicional catalana i pirinenca, amb el Pont d'Arcalís i ell individualment, i tot i que he pogut col·laborar amb ell d'altres vegades i fins i tot vam fer un duo ara fa uns anys que es veien una mica les dues visions d'encarar aquest mateix repertori pirinenc, sempre m'havia quedat allò les ganes de gravar alguna cosa amb l'Artur. I aquesta ha estat l'ocasió de compartir un dia de dinar, de cerveses, d'estudi, de converses i sobretot d'escoltar l'Artur, no? És un regal de Pou de Saviesa i jo m'he fet aquest autorregal de gravar una de les meves cançons preferides del repertori nostre i és aquesta última pista del disc.

0: Fontsagrada és un espai real o és un lloc imaginari?
1: És les dues coses. És un poble prop d'Isona, entenguem, del Pallars Jussà, però en aquest cas no hi ha una relació en aquest espai. Fontsagrada, així escrit junt, ja veus que m'agrada ajuntar i separar paraules, però és el lloc, o un dels llocs que poden ser físics o imaginaris, on anem a puar allò que ens inspira, allò que ens fa anar endavant, allò que ens inspira també per la creació, que ens situa una mica al món, no? Jo penso que molts tenim certs espais, a vegades geogràfics, no?, que t'asserenen, no?, que quan ets allà t'asserenen i veus la immensitat de tot plegat. Jo, que sóc amant de les muntanyes, veus aquella immensitat, et posa lloc i també et situa i saps des d'on, en el cas de la música, saps des d'on cantar, des d'on encarar la vida i la música i la creació, no? Això seria la Fontsagrada.

0: I un últim tema que volem comentar. El nom dona fe de la peça, aquest estol. Si algú està perdut, és aquests núvols sí. d'ocells, no? En altres llocs en dirien esbart, per exemple.
1: Esbart, sí, sí.
0: I que no deixa d'haver-hi un punt de col·lectivitat també en aquesta cançó.
1: Bé, aquest tema és l'únic que no és una cançó sense paraules, està feta tot amb la veu però sense paraules, i bé, sí, està inspirat en aquests estols. A vegades els més impressionants diria que són els d'estornells, no? Els que tenim per aquí, aquests vols meravellosos, no? d'aquests estols volant. És un cant inspirat en això i que té a veure amb la part d'ocell del disc, no?
0: I el punt d'aquesta cosa que fa molt de temps que estem reivindicant, no? El cantar col·lectiu també.
1: Exacte, sí, sí. Estol, un estol sense comunitat no és un estol, no? És un grup d'individus així una mica espargits. Sí, sí, evidentment, això és el cant col·lectiu. És una de les coses que segur que si ho féssim més els nostres dies serien millors.
0: Arnau, t'agraïm molt que hagis des de la trucada del programa, felicitar-te, perquè és una delícia que treballis. Segur que, a més, té allò de que s'ha d'escoltar amb calma, no s'hi vol posar-se al cotxe i tirar, que també es pot fer, evidentment, eh? Però té tants detalls cada cançó que, vaja, que es nota que hi has posat molta feina al darrere.
1: Sí, sí, aviam, sí. Jo, tant de bo que com a mínim una de les escoltes del disc sigui en l'ordre del disc i amb uns bons auriculars, un bon equip, perquè sí que està ple de detalls, la producció que s'ha fet és molt, jo crec que, interessant i s'hi pot trobar coses amagades.
0: De per cert, la producció en Santi Careta, que ha quedat una mica en família també,
1: sí.
0: Que vingués l'Alba, doncs escolta'm, res, felicitar-te i molts d'èxits.
1: Moltes gràcies, Quim.

0: Avui us volem descobrir un aplec molt curiós que es va celebrar fa força temps a dalt d'un vaixell. És aquest repàs que farem des del So de Cobla amb l'Albert Fontelles. Un aplec peculiar.
1: Així és, el primer aplec de la Costa Brava que es va començar, atenció, a la coberta d'un vaixell. Farem un viatge al 1929.
2: Estem ja viatjant.
1: La Conxi està divertida. Doncs, sent el vaixell ja.
0: Doncs amb tot plegat també hi haurà temps per parlar de Ramon Serrat.
1: Sí, perquè avui la Laura ens proposa fer una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits i documents. Es tracta de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor.
0: Doncs vinga, com deia, 1929, primer i únic?
1: No, n'hi van haver-hi diversos, però el primer es va celebrar el 9 de juny de 1929. I és que aquest dia el port de Barcelona ja despertava amb un aire d'expectació poc habitual. A primera hora del matí, el vaixell JJ Sister esperava els seus passatgers al moll de Transmediterrània, músics, sardanistes, malòmens i curiosos que per primer cop s'embarcaven en una aventura marítima amb destí a la Costa Brava. No era una excursió qualsevol, era el primer aplec, ho hem dit, sardanista de la Costa Brava, que reunia sis cobles, atenció, la Cobla Barcelona, la Cobla Barcelona Albert Martí, la principal de Peralada, la principal del Bages, els Moclins i la Salvatana.
0: Recordem que avui és 20 de desembre, no 28 de desembre.
1: No, no, és cert.
0: És cert això que estem explicant, eh?
1: Bé, quan el vaixell va salpar, el so de la cobla es va fondre amb el de les onades i Marinada d'Antoni Pérez Moya va ser la primera sardana que va sonar, seguida de Mar Plana, de Josep Maria Vilà. Ja és lluny del port, la Cobla Barcelona va interpretar Lluny, d'Enric Casals, mentre la ciutat quedava enrere i la costa s'anava desplegant com un mosaic de penya-segats, cales, pinedes. I quan el mar ja lluïa d'un blau intens, la Cobla estrenava una nova sardana de Joaquim Serra. Marble.

0: Sentiu el vaivé de les ones o no?
1: Home, i tant. Una meravella, eh?
0: És una sardana fantàstica, una meravella, no? I bé, l'escoltem tot seguit amb la interpretació, ara sí, tota sencera, de la principal de la Bisbal, amb la direcció de Francesc Cassú, amb un enregistrament de 2002.

0: Aquesta era la sardana Marblava de Joaquim Serra amb la Cobla La Principal de la Bisbal, en enregistrament de l'any 2002, precisament en un treball dedicat a Tossa, als sardanes de Tossa.
1: Doncs mira, ens va bé perquè el vaixell més o menys està passant per Tossa.
0: M'imagino.
1: Més o menys.
2: Bé.
1: I després va arribar el torn de La Principal de Peralada, la cobla preferida d'Enric Morera, que sovint ell mateix deia que era la cobla que millor interpretava les seves sardanes. Aquell dia, a la coberta del JJ Sister, van estrenar El meu barco.
0: Home, que ben trobat.
1: Molt, una sardana que Morera havia compost expressament per aquesta celebració. I avui us proposem un enregistrament històric
0: el
1: de la mateixa cobla.
0: No,
1: aquell dia, no ho sé, potser sentiríem una gavina.
2: No, també. La gent que havia d'enregistrar ja...
1: Algú marejat, potser fins i tot, no ho sé. Us proposem un enregistrament històric de la mateixa cobla, fet poc després, no, de l'estrena, una versió que ens transporta aquell matí de juny entre música, mar i sol.

0: Aquesta era El meu barco, d'Enric Morera, en un enregistrament històric en el disc dels modernistes, interpretat per la principal de Peralada en aquesta edició de 2015.
1: I bé, mentre el vaixell avançava entre les cales de Tossa, deixava enrere Giverola, s'obria la imatge inconfusible de l'ermita de Sant Elm a Sant Feliu de Guíxols. En aquell punt del recorregut, la Salvatana va oferir un dels moments destacats del matí, l'estrena de Costejant, de Josep Maria Vilà i Gandol, deixeble de Juli Garreta i figura molt reconeguda en el món sardanista. Ens sentiríem ara la versió de la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jordi Molina.

0: De Josep Maria Vilà i Candol amb la Cobla de Cambra, enregistrament del 2001 sota la direcció de Jordi Molina, costejant. Jo estic intentant fer-me la imatge del que devia ser com a experiència fer aquest recorregut. No sé si és un... una experiència de pijos, diríem ara, o un privilegi, o què és fer un recorregut així i anar escoltant aquestes estrenes?
1: Un privilegi segur, no? Perquè no és que és una cosa que s'hagi pogut repetir moltes vegades més, almenys.
2: Va fer 5 o 6 vegades i va anar molta gent. Hi ha fotografies d'aquests actes i devia ser preciós, la veritat. Si es tornés a fer, segur que hi aniríem a emetre-ho en directe, no? Voldries sí. O no, Quim?
0: Oh, tant.
2: Ja sé que estaries una mica dolgut. Bueno, hauríem de sortir de Blanes, per això, per tu. Perquè
0: home,
2: si no
0: port,
2: passem
0: eh?
2: Per Blanes, malament.
0: O si sortiu de Barcelona i pareu a Blanes a recollir-me, m'afegeixo.
2: Ah, doncs farem això.
0: Gràcies. Perfecte. És parlant amb les cobles i...
2: I mentrestant, quan el vaixell entrés a Blanes, què voldries que et toquessin?
0: Amb un Molina, no?, com a mínim.
2: Un Molina.
0: Un Chamorro. Un... És que a Blanes anem sobrats de compositors.
2: Doncs mireu, al migdia el vaixell, quan va entrar triomfalment al port de Sant Feliu de Guíxols, el JJ Sister, va sonar Juny de Juli Garreta, interpretada en versió per a dues cobles.
0: Home.

0: triomfal, eh? Entrada triomfal. Devia ser preciós veure com el vaixell va entrant i va sonant, no? Com va, es va escoltant la copla.
1: Sí, home, i la gent que no sabia res i estava allà a Sant Feliu i diu, què fan?
0: Sí. Bé, després de la missa a l'església de Sant Feliu, la festa va continuar a S'Agaró, on s'inaugurava un restaurant arran de mar, i a la tarda el passeig del mar es va convertir en un escenari immens. Les sis coples van interpretar una quinzena de sardanes que culminaren amb un breu concert a tres coples, amb obres de tres coples, el timbaler del Bruc, de Josep Maria Vilà i Gandol, la fira de Joaquim Serra i pirinenques de Francesc Pujol, sota la direcció dels autors. Quina meravella per acabar un aplec.

0: Quan la tarda començava a amagar-se darrere el turó de Sant Telm, els excursionistes van tornar al vaixell i de nou la música els va acompanyar en el viatge de retorn. Una de les primeres sardanes que va interpretar de la Cobla Barcelona va ser Fent-se fosc, de Ramon Serrat, seguida de Mar d'Argent, de Juli Garreta. I una de les darreres sardanes, mentre la llumna començava a brillar sobre les onades, va ser Lluna plena, d'Eduard Toldrà. Era el temps en què la música catalana mirava cap al Mediterrani per trobar-hi llum, inspiració i arrels. Els compositors, com els navegants, exploraven paisatges nous, seguien la línia de la costa, descobrien cales i paratges mediterranis. I entre les onades, la cobla sonava com un diàleg entre la natura i la identitat, entre tradició i modernitat. Tant de bo ho tornéssim a fer, perquè hi aniríem.
1: Una pregunta.
0: A veure.
1: Qui va ser el director artístic de tot plegat? Perquè, clar, aquí hi ha una ment pensant.
0: Era el senyor Marí, que era amic de Juli Garreta i d'Isabel, de la seva dona, i organitzava una empresa amb viatges blaus, que se'n deia.
1: No, perquè realment estava molt ben pensadet.
2: Sí,
0: i la línia artística també.
2: La selecció de les sardanes.
1: Sí, i més pensar, no? Aquí quan entrem a Sant Feliu farem tal. Aquí quan tornem, com que és fent a fosc, fent-se fosc. Clar, dius, ostres, molt bé.
0: I de moment...
1: Des d'aquí una abraçada als hereus, que si volen recuperar la iniciativa estarem encantats d'anar a fer la volta amb vaixell.
0: I ara tanqueu els ulls. I ens situem ja d'entrada al port a Barcelona amb aquesta lluna plena d'Eduard Toldrà, que l'escoltem doncs amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb un enregistrament sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Antoni Rosmarbà, que hem d'escoltar Lluna plena d'Eduard Toldrà fent aquest recorregut que oferia aquest aplec sobre vaixell i que havia de ser tota una experiència.
1: A Catalunya Ràdio, Mans.

0: I ara seguirem en aquest Mans coneixent un projecte que sacseja la música d'arrel des de dins. És Hidra, format per Marc del Pinó, Elias Porter i Pep Vilarrubla. Un so, un nou treball que es porta en aquest beat espectral, que proposa una autèntica immersió sonora en la música tradicional, en la improvisació i l'electrònica, i es fusionen per donar vida a una experiència ben intensa, orgànica i ballable. El grup combina acordions, violins i bases electròniques, amb un diàleg constant entre l'acústica i el groove digital. El resultat és una proposta vibrant, amb molta energia, molt lliure, que transforma l'arrel en moviment i sobretot en dansa. Per parlar de com ha nascut aquest treball, aquest projecte, ho fem amb els tres integrants d'Hidra, Marc del Pino, Elias Porter i Pep Vilarrubla. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Us hi sentiu còmodes? Què us hi ha portat?
2: O sigui, estàvem buscant més contundència, no? Sí que tots tres hem tocat també junts en altres formats, o a vegades doncs, dos de nosaltres, o els altres dos, amb duets, amb altres formacions, i sí que és veritat que teníem ganes d'un baix profund, d'un equip gros, d'una posada en escena doncs bastant contundent, la veritat. I estem supercontents perquè estem a gust amb aquesta sonoritat i amb aquest gruix.
0: Amb els concerts que heu anat fent ja, us vam veure a Fira Mediterrània a la darrera edició presentant la proposta. Elias, com ho ha rebut el públic? Perquè, és clar, estem parlant d'un concepte de ball folk, però que no és només això.
1: Jo penso que va estar molt bé. Hi ha molta gent, la gent es mou molt. És una mica com quan vam tocar la plaça del Folk, ens va agradar molt i penso que a la Mediterrània va passar una mica el mateix, no? Tenies la gent que li agrada el ball folk, que està per allà fent les seves còries i tal i qual, però després tenies l'altra gent allà movent el cos, passant-s'ho bé, com si estigués en una disco, com si estigués en un club, escoltant música que és totalment escoltable, que té un beat modern, que trona fort, no? Vull dir, i per mi va ser molt aquesta sensació, i és el que ens agradaria, suposo, anar, no? Treure del nicho del ball folk la música de ball folk. Sona una mica friqui, però penso que és això, no? El fet que també la pots escoltar i la pots ballar, pots estar fent un cubata i estar escoltant això tranquil·lament com estaries escoltant un disc-jockey.
0: Josep, una mica amb el que deia l'Elias, acostar el ball folk en un altre àmbit, però també podria ser perfectament acostar gent de l'electrònica a la música tradicional.
3: És una mica aquesta fusió, no?, que volíem sortir de la música encasellada, no?, a lo que sigui el folk d'abans, la música tradicional d'abans, també tot, com que totes les cançons són de composició pròpia, podíem anar cap a una banda o cap a una altra. Sí que és veritat que els instruments, al ser tradicionals, doncs tenen com un aire com a tradicional i això, però amb aquestes pròpies bases electròniques, doncs, com arribar més gent, no?, arribar més públic i trencar una mica amb el recurs de, no, bueno, un violí i un acordió, pues, bueno, faran folk, no? Bueno, pues també podem fer altres coses, també podem fusionar música tradicional o folk, música contemporània, amb bases electròniques i obrir camí cap a on deies tu, no? Cap a algun festival de música electrònica o on sigui, algunes festes majors. La nostra idea també és això, o sigui, trencar una mica amb això i poder, pues, per exemple, tancar alguna festa major o ser el grup d'impàs d'alguns escenaris una mica més grans i que la gent no només balli folk, sinó que estigui pues, vibrant-la allà davant amb les bases i amb la música, no?
2: En aquest primer treball hem adaptat les bases molt al que són els gèneres de ball, que al final pot tenir aquest color discotequero, aquest punt d'after, si vols, però si el ballador s'hi posa, malgrat l'electrònica, pot descobrir que darrere hi ha una gavota o hi ha una borreia o hi ha el que sigui, no?, un xotis.
1: Com que les bases ens l'hem fet nosaltres, estan al servei, no? És a dir, la cançó ja estava muntada, si fos del Marc, i llavors, va, anem a posar-li més gruix, no?
0: Elias, en algun moment heu hagut de posar el fre de mà, de dir, ep, que ens estem passant?
2: Sí, però fas malament de preguntar-li a l'Elias, eh? Crec que potser m'hauries de preguntar més a mi o al Josep.
3: Ell, precisament, el freno de mà no és.
0: Està clar que

0: improvisació també. Vull dir, aquí hi ha una combinació de que per un costat les bases electròniques i en els instruments d'arrel, tots tres sou reconeguts dintre de l'àmbit i, si m'ho permeteu, doncs, virtuosos dels instruments que representeu i que porteu sobre l'escenari, però aquí també us deixeu anar amb rodes obertes que no és fàcil quadrar amb les bases, no? Perquè suposo que heu de tenir-ho molt ben pensat i molt ben medit.
1: Com que són temes per ball, que els balls són com molt quadrats, perquè al cap i a la fi tindré una estructura molt, molt establerta perquè els balladors no es perdin i puguin ballar i acabar la dansa bé. Llavors tampoc no ens ha sigut com molt complicat afegir-hi solos, perquè és com fer o una volta o dos voltes més de lo que ja faríem. També per nosaltres és com més divertit, no? Perquè si no després, a part de les bases que ja omplenen molt, doncs clar, amb el ball passa una cosa que tens de repetir la mateixa cançó, a no ser que facis un conjunt de cançons, una suite, moltes vegades perquè els balladors puguin disfrutar ballant, no? Perquè al cap i a la fi un ball així guai, pues, alguna borrella o un cert que hi ha, pues, pot durar 5-6 minuts i els balladors estan a top encara i volguessin ballant. Llavors això ens permet, pues, a nosaltres també disfrutar-ho més i passar-nos-ho millor.
2: Quan fas solos sense bases electròniques, normalment també tens un ordre, no? I tu faràs solo en aquesta part que dura tants compassos i ja saps el que dura. No podem fer els solos oberts, això no, perquè si no, se'ns acaba la base.
0: Home, potser s'haurà de plantejar anar amb pedaleres i poder...
2: Ui, lo que ha dit,
0: lopejar i aquestes coses, no?
1: A part, hi ha temes que combinem amb les bases, no? Hi ha temes que no tenim base pròpia de feta, uh-huh. I nosaltres anem combinant amb pedaleres, o sigui, tant el Marc com l'Elias com jo tenim pedals d'efectes i ho anem combinant. Sí que és veritat que el tema del loop no l'hem experimentat encara no l'hem incorporat.

0: com podria ser un temps de tempesta, que a mi és dels que més va cridar l'atenció.
1: Sí que és veritat que, per exemple, el temps de tempesta, a nivell de producció de base, va ser la primera que vam fer. A nivell de base, pues, és la que pues, haguéssim fet altres coses si ho haguéssim fet més endavant. Però és que tot està molt bé. Aviam, jo podem quedar amb el Pedra Roja. Perquè vam voler confusionar una mica amb el rotllo flamenquillo, així com alguna guitarra, algun ritme així de tanguillo. Crec que és bastant complet. També a l'hora d'estructurar-lo té ponts, té solos, té una mica... Una

A mi, jo estic molt content del tricat, no? Perquè és un tema que comença així amb bateria, o sigui, com un supercru, no? I després avança cap a un cor de veus sud-africanes, allà, amb unes harmonies quatríades així bastant, bastant contundents. I m'encanta després també com deriva cap a la segona part del tema. Vull dir que supercontent.

0: Jo a mi pel rotllo així hard techno m'agrada molt el Sri Lanka, ho he de dir. I després del temps de tempesta que diu el Pepón, pues que soni un 3x4 al drum and bass, pues va ser una cosa de la qual també n'estic molt orgullós, no? D'haver picat les percus allà perquè soni com jo m'imagino el drum and bass, amb un ball pla.
1: Clar, les bases, com explicàveu, les heu fet vosaltres, heu hagut de passar per un procés d'estudi, de dir això com es deu fer, per on deu anar, com ho portem a la plaça, o...
2: Bueno, clar, els músics, que tenim com a vegades l'atreviment i l'agosarament de gravar-nos, de fer servir eines que tampoc coneixem 100%, però d'intentar-les aplicar, no? Sí que estem sempre amb aquest punt d'atreviment, per una part, i després per l'altra de pifiar-la i de dir, ostres, això no es fa així, no? I ens hem posat els tres i mano a mano hem anat trobant fórmules per poder-nos fer les bases. El que passa és que, evidentment, és un disco de dalt a baix que hem passat per estudi, hem treballat amb el Jordi Soler, que sovint és a Musicland, i que té ell també un estudi personal a tot el que és la zona de l'Empordà, i hem estat per allà treballant amb ell, masteritzant, mesclant i trobant-li el color final.
1: Doncs res, Elias, Marc, Josep, gràcies per atendre la trucada del programa, us escoltarem molt i sobretot dir a la gent que a partir de xarxes trobareu tot el calendari. Gràcies per atendre la trucada del programa.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
3: Vinga.

0: Camp Daurat, des del Vit Espectral dels Hidra.
1: I així tanquem el mans d'avui diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí de Santana, també Sant Joaquim, cal dir, una de les diades més festives de l'estiu al nostre país, i haver-vos animat a sortir al carrer i viure la cultura popular allà on sigueu. La setmana que ve hi tornarem amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, aquí al mans, a Catalunya Ràdio, una nova edició amb la Dolors Jonola i en Quim Rutllant, a la producció i a la direcció, respectivament. Marxarem amb Germà Negre i aquest Fica-li noia, una de les cançons del treball Puja aquí dalt i balla. Si els voleu veure en directe, doncs els trobareu avui mateix després del concurs de focs d'artifici a Blanes, a la plaça de la Gent Gran. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem el proper dissabte aquí, a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises. I a la Vall d'Uixó ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un foc que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: A Catalunya, els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles al Garraf, que ha obligat a confinar durant unes hores diverses urbanitzacions. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: Avui hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa Vandellós i les Muntanyes de Prades. Més notícies amb en David Àngela. Els incendis de Madrid i Àvila continuen sense control i ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades.
4: Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre superior als 200 quilòmetres. Aquesta nit ha tornat a ser molt difícil, com anticipava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: A França preocupa el gran incendi que afecta el sud-oest del país.
4: Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que el foc perd virulència. Els incendis han obligat a evacuar prop de 200.000 persones als departaments francesos de les Landes i la Gironda. Hi ha unes 40.000 hectàrees cremades que han obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats.
1: A Berlín, la policia ha desplegat una operació per trobar el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ+, i més que aquesta nit ha provocat almenys un mort i una quinzena de ferits.
4: Tres de les víctimes han estat crític i 5 més han estat greu. Les autoritats han identificat l'autor com islamista, però encara no l'han pogut detenir. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten a tocar de la porta de Brandenburg i han vestit diverses persones que participaven en una de les festes més importants d'Europa. La furgoneta ha acabat xocant contra un arbre i el principal sospitós ha fugit. El conseller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac.
1: Set anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró, que ha estat passada per aigua. Mataró, Josep Almirall, bon dia.
6: Bon dia. Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la festa major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Mataró.
1: En esports, el Tour de França, victòria ahir de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi completarà Remco Evenepoel, segon, i Isaac El Toro, tercer. Avui l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats. Ara ho explicàvem, als incendis a la Gironda.
4: I la futbolista Aitana Bonmatí va explicar ahir que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol.
1: En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, en suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques.
4: I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà avui segon i Piastri tercer. Sí, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: Fins aquí les notícies. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia.
8: I amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: El capitán, 975 metres de granit.
12: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
11: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
13: Una relliscadeta, caus i et mors.
11: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
12: Només de pensar-hi ja fa por.
11: Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
14: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
11: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, bon diumenge, dia del senyor, i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí, a Catalunya Ràdio.
2: Com estàs, Albert, els diumenges al matí? En tot cas, un dia més estem aquí per compartir grans moments de la història de la clàssica. I escolteu, ja que en el capítol anterior ens vam centrar en el pianista xilè Claudio Arrau, hem pensat que avui podríem fixar-nos en un violinista genial, estratosfèric, fantàstic, increïble, Isaac Pelman.
1: Que no ens agrada gens.
2: És impressionant.
1: El Pedro i jo adorem a Pelman per la seva tècnica increïble, que l'ha fet capaç d'interpretar algunes de les composicions més diabòliques de la història, però també les més líriques.
2: I tant, sí. Té aquestes dues vessants, eh? Sí. És un intèrpret increïble, per la seva capacitat de combinar una tècnica, de fet, a l'abast d'uns pocs escollits, però amb una capacitat de fer cantar el violí que realment el fa molt emocionant. És que és impressionant, de veritat. Es nota que ens agrada molt, eh?
1: Molt.
2: És una qualitat que normalment són contradictòries, però que Pelman, doncs, les uneix a la perfecció.
1: Si sabeu qui és Pelman, segur que teniu moltes ganes d'escoltar-lo en el programa d'avui, però si no sabeu qui és, no us heu de perdre aquest capítol perquè us fascinarà. Per tant, anem començant.

0: Aquesta és la fantàstica sinfonia espanyola, el seu cinquè moviment, el Rondó, d'Eduard Lalo. No us negarem que ens fa molta il·lusió aquesta setmana perquè Isaac Pelman és un violinista, jo diria que és un violinista magnètic. Ens encanta, ens agrada molt. I l'hem pogut escoltar en gravacions increïbles que, esclar, aquesta setmana compartirem amb tots vosaltres.
1: Sí, però bé, pot ser que ara mateix hi hagi algú que no sàpigui qui és aquest Isaac Pelman, no? Mm-hmm. Estem parlant molt d'ell, però igual no sabeu qui és. Per això, i tal i com ens agrada a nosaltres, doncs el que podem fer és, Albert, començar pel principi, no?
0: Doncs sí, perquè Isaac Pelman va néixer a Tel Aviv, a Israel, el 31 d'agost de l'any 45, per tant actualment té 80 anys, uh-huh. I és una de les personalitats musicals més rellevants de la segona meitat del segle XX i, evidentment, inicis del segle XXI. La seva figura molt més enllà del virtuosisme perquè representa una manera, d'una banda, d'una manera d'entendre la tradició del violí, amb aquest son noble i, a més, el vincle emocional amb el públic. Vull dir que no és només un virtuós que fa moltes notes molt ràpidament, sinó que hi ha tota la dimensió més espiritual de l'instrument, no?
1: Sí, ell era fill de pares jueus polonesos i va créixer, doncs imagineu-vos, l'any 1945, sí. Doncs en el Tel Aviv dels anys fundacionals d'Israel, no? Als 4 anys, per desgràcia, va patir poliomielitis, amb conseqüències, doncs, permanents en la seva mobilitat. Aquesta circumstància, clar, podries dir, escolta'm, doncs, a partir d'aquí la seva carrera es va estroncar, però clar, tenia 4 anys. Però realment no va ser mai un impediment artístic, al contrari, eh? Va alimentar una voluntat ferma i sobretot una enorme disciplina.
0: Exacte, de fet, si ara no sabeu qui és, però teniu afició a mirar vídeos a YouTube, per exemple, mm. És molt probable que l'hàgiu vist aparèixer en algun escenari amb les crosses, ara ja no, ara ja va amb cadira de rodes, de fet ja fa un temps que em queda de rodes, però el veureu que té aquests problemes de mobilitat, però a mi, de tota manera, a mi el que més em crida de Pelman, evidentment no és ni les crosses, ni la cadira de rodes, sinó, si parlem de la seva condició física, són els seus dits. Té uns botifarrons de dits que sembla increïble que pugui tocar el violí amb aquest virtuosisme.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ell quan agafa el violí sembla que tingui un violí, com es diuen aquests violins dels nens?
1: Sí, un mig.
0: Un mig, no? Sí, de debò, sembla un violí petit,
1: un tres quarts,
0: més sí. Petit del que és un violí normal, perquè té les mans molt, molt grosses. I la lògica et faria pensar, amb aquestes manotes no pots tocar el violí bé.
1: És impossible que no toquis dos notes en una, no?
0: Exacte. No, ja ho veureu, llarga la setmana. És un dels violistes més virtuosos de la història de la música. De fet, el que dèiem, les condicions físiques, aquest problema que va tenir creixent amb la poliomielitis, que ha desenvolupat problemes a la mobilitat, no ha sigut una condició ni un obstacle per fer una de les carreres més memorables de la història recent de la música.

0: aquest moto perpetuo de Paganini és gairebé hipnòtic, evidentment el violinista és Isaac Perlman, però d'on li ve la fascinació pel violí? Perquè clar, tot això ha de venir a algun lloc, no? Mm-hmm. Algun moment algú t'ha de posar un violí a les mans.
1: Clar.
0: Doncs pot semblar increïble, però té a veure amb aquest mitjà de comunicació que estem nosaltres i el que esteu escoltant-nos vosaltres des de casa, la ràdio.
1: I no us penseu que la ràdio li va posar un violí a les mans, eh?
0: Bé, de manera indirecta, sí, de manera indirecta.
1: Sí, perquè de petit va quedar fascinat pel violí justament en escoltar-lo a la ràdio, eh? Va iniciar els estudis molt aviat i el seu progrés va ser meteòric, eh? Professors i institucions van entendre ràpidament que es trobaven davant d'un talent absolutament excepcional.
0: Sí, tant és així que als 13 anys, es va traslladar als Estats Units i va ingressar a Nova York, a la Juilliard School, on ja va poder estudiar. De fet, va rebre l'herència directa de l'escola d'Ivan Kalaiman, que prioritzava aquest control tècnic absolut, que evidentment Perlman té, i a més la coherència estilística i el refinament musical de Dorothy DeLay.

0: I no estem enredant, aquí només hi ha un violí, un violinista, en Jack Pelman, trucant aquest cinquè moviment de la xacona de la partita per violí número 2 en re menor de Bach.
1: Exacte, sí, sí. Ara parlant de la seva etapa formativa, no? A la Juilliard School, una de les escoles més importants del món.
0: Jo crec que en l'actualitat sí.
1: Clar, aquesta etapa formativa allà no només li va permetre perfeccionar la seva tècnica, que evidentment és normal, sinó que també li va donar una mentalitat professional i una xarxa de contactes essencial per a la seva projecció internacional, que això és importantíssim. Al final, no és només el talent, sinó amb qui...
0: I tant.
1: Com diuen en castellà, con quien te codeas, no?
0: El talent, per descomptat, hi ha de ser, però tenir contactes són bàsics per poder desenvolupar qualsevol carrera.
1: Sí, sí, sí, sí. I tant. I clar, si la ràdio va ser la culpable que, doncs, Jack Pelman s'enamorés del violí, atenció, la tele va ser responsable del seu èxit entre el públic, ja que va actuar en un programa de televisió americana i això li va donar una projecció molt ràpida sumada al seu talent com a violinista, clar.

0: Absolutament increïble, Pèlman,
1: és que, jo crec que per primera vegada en 1114 programes no hem pogut entrar.
2: No, és veritat, ens hem quedat aquí embadalits.
1: Ens hem quedat embadalits.
2: Escoltant Navarra, Opus 33, de Pablo Sarasate.
1: Que, a més, cal pensar que això ho va escriure Sarasate.
2: Sí, està clar.
1: Vull dir que donem valor també als compositors i aquestes mega obres que componen.
2: De fet, Pèlman ha interpretat algunes de les més virtuoses obres de Pablo de Sarasate.
1: I tant.
2: En tot cas, dèiem, abans d'aquesta bombolla que ens ha deixat aquí extasiats amb aquest virtuosisme portat al límit màxim del violí. Doncs bé, la ràdio enamora Pèlman, fa aquest enamorament del Pèlman amb el violí, però és la televisió que el dona a conèixer. Doncs bé, perquè va actuar en un programa que es titulava The Ed Sullivan Show i va ser una aparició que va ser decisiva a la seva carrera, no? Perquè de cop i volta, milions d'espectadors, en l'època que només hi havia televisió, no hi havia plataformes,
1: clar,
2: i més a més, als Estats Units, milions d'espectadors van descobrir un jove que a més tenia molt de carisma, sentit de l'humor i una habilitat sorprenent. De fet, és molt interessant escoltar Pèlman parlar i parlar del violí, del seu instrument, perquè és molt interessant, molt didàctic i molt entenedor, gens pedant, per cert, I aquell moment, clar, va canviar la relació entre el gran públic nord-americà i el violí clàssic. Per tant, una gran aportació també per portar el violí al gran públic.
1: Sí, clar, d'aquesta manera, a partir dels anys 60, doncs Pèlman va esdevenir convidat habitual de les grans orquestres del món. Va treballar amb directors de primera línia, entre ells, doncs, Barenboim, Zubin Mehta, i va actuar, doncs, a les sales més prestigioses.
2: Això vol dir que no era només un producte televisiu en el sentit més superficial de la paraula,
1: sinó
2: que
1: realment
2: es va donar a conèixer la tele, sense cap mena de dubte, però la tele va ser el trampolí per donar a conèixer un talent enorme i desbordant, com podrem escoltar al llarg de tota la setmana. Això va fer que tingués gires constants, que van ajudar a consolidar la seva reputació, ja que tant el públic com la crítica sabien que quan anaven a escoltar Isaac Pèlman trobarien qualitat, emoció i, sobretot, molt important, respecte per l'obra.
1: Sí, ell era un violinista virtuós, no? Que, a més, doncs, sabia comunicar el seu art amb aquest instrument, sí, amb el violí.
2: I això li va donar una fama, el que dèiem, molt ràpida, amb l'impuls de la televisió i la confirmació del seu prestigi treballant amb grans directors i orquestres.

0: bogeria explosiva de Sarasate. Estem escoltant el segon moviment del concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de Sibelius, un concert del qual en parlarem al llarg de la setmana. I hem volgut fer aquest contrast precisament per donar-vos de la versatilitat d'aquest violinista, perquè ara, sí, sí, no ho sabéssim, podríem arribar a dir que és un altre violinista.
1: Absolutament.
0: Perquè l'estil, òbviament l'obra et requereix un estil diferent, però clar, és important que l'intèrpret tingui la capacitat d'adaptar-se, no? Moltes vegades hem dit, no? Ja que parlem del piano, generalment els pianistes que fan l'aposta per l'agilitat, juguen sobretot l'agilitat i no són tan bons, diguéssim, amb les obres potser més líriques, més de fraseig, més íntimes, i aquí ens trobem amb Pellman, que és bo amb anar a 200 per hora, fer tot el virtuosisme i el lluïment més complex del violí, però alhora quan ha de fer aquest fraseig i tan cantabile, ostres, ho fa de manera meravellosa, perquè això, aquí hi ha no és només un violinista que llueix fent coses molt difícils, sinó que aquí està fent cantar el violí.
1: Clar, perquè a més els instruments de corda fregada tenen aquesta possibilitat, no? de cantar, o sigui, fer el cantabile, però no tothom ho sap fer bé.
0: Clar, està clar, sí, està
1: que,
0: clar.
1: Amb un piano sempre pots posar l'excusa de que és un instrument amb martells.
0: I fuera.
1: I llavors, mira, escolta'm, és que jo fer cantar uns martells,
0: difícil.
1: Doncs és difícil. Però amb un violí, o un violoncel, una viola, no? Se le supone, no? És allò que dius, no, home, si toques amb un arc, pots fer una frase llarga, pots fer-lo cantar... Ostres, però...
0: Fer-ho bé realment, difícil, clar.
1: Realment no és el mateix passar l'arc d'una determinada manera, acaronar, no? No sé...
0: I treure aquest so que treu Pellman,
1: sí,
0: que és
1: sí.
0: Meravellós.
1: I alhora ser capaç de fer bogeries com o el Paganini, per exemple, que sentíem abans, sí. No? Aquell moto perpètua de Paganini, que era tot amb arc separat, o sigui, cada nota era un arc amunt o un arc avall, però clar, és que cada moviment de canell
0: és una nota,
1: per tant és un moviment de dit, per tant el cervell està amb la mà dreta fent una cosa, amb la mà esquerra fent una altra,
0: amb una precisió quirúrgica.
1: Exacte.
0: Sí, i alhora adaptat a l'estil, vull dir que a més és això. No, és bastant increïble. Ja us avancem que serà la constant d'aquesta setmana, que estarem amb la boca oberta escoltant a Pellman, tant el virtuós com el més líric, com estem escoltant ara mateix de fons, perquè els que realment saben de música diuen que ell és l'hereu de la tradició del violí, on aquest violí ha de precisament cantar, buscar aquest so tan cantàbile, no? Un so ample, ric en harmònics, amb vibrato generós però sense perdre el control, i que manté aquesta elegància clàssica, evita una afectació excessiva, no? Voler ser més virtuós del que toca, o sigui, allò molt afectat, diguéssim, doncs ho evita de tot, i construint grans arcs narratius.
1: Doncs, escolta'm, jo crec que aquesta setmana se'ns farà curta, perquè per molt que l'escoltem, serà poc.
0: Per tant,
1: vinga, anem a l'audició.
0: Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i arriba el moment de fer una primera pausa musical, en aquest cas, és clar, per escoltar a l'increïble Isaac Pellman.
1: Sí, per tal d'apreciar la seva tècnica magistral, hem pensat en una peça de Pablo Sarasate, creada a partir de l'òpera Carmen de Bizet. És la Fantasia Carmen, opus 25, que podrem escoltar interpretada per Isaac Pellman al violí, amb la direcció de Lawrence Foster i la Royal Philharmonic Orchestra.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Mobius.
2: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
2: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
3: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
4: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som
3: l'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Pocs violinistes han assolit la popularitat de l'increïble Itzhak Perlman, un virtuós que, si no el coneixes, et fascinarà tant com l'Albert i el Pedro, els nostres homes clàssics, ara a Catalunya Ràdio.

0: Pearlman és un d'aquells escassos intèrprets que ho poden tocar tot, però no només ho toquen, sinó que ho toquen tot bé.
1: Ahir ho vam poder veure, el programa anterior, poder veure que ficàvem obres molt virtuoses, es tocava de manera excel·lent, obres més líriques, es tocava també de manera extraordinària.
0: Sí.
1: També passa una altra cosa, com que la seva trajectòria és llarguíssima, clar, hem de tenir en compte que ella es va donar a conèixer, diguéssim, en l'àmbit de la clàssica, als 18 anys, més o menys, en un concert que va fer el Carnegie Hall de Nova York, que no és poca cosa, eh? Als 18 anys, un concert al Carnegie Hall de Nova York. I actualment té 80 anys, per tant, fa més de 60 anys que toca el violí de manera professional.
0: Sí.
1: Això provoca que tingui un repertori amplíssim, però amplíssim, de debò.
0: Sí, però també és veritat que la manera de tocar el violí de Pearlman ha anat canviant, al llarg dels anys.
1: Sí, sí, sí. Això ho comentarem, eh? Per cert, aquí estem escoltant de fons no és Pearlman.
0: No.
1: Tampoc és Beethoven.
0: No.
1: És Maurice Ravel i el violinista és Yehudi Menuhin. Uh-huh. I si estem escoltant no és perquè sí, sinó que el cas és que Pearlman té diversos instruments, com a violinista té diversos instruments, però el violí que toca més habitualment és un Stradivari de 1714, de nom Sol, que havia estat propietat precisament de Menuhin. És el violinista, el violí que tocava Menuhin el toca exactament a dia d'avui.
0: Amb això, Albert, ja ho hem dit tot. Perquè, o sigui, ja a partir de la base de que hi ha algú que pot accedir al violí que tocava Yehudi Menuhin, doncs mira, dos genis units pel mateix violí, no?
1: Mira, molt poètic, és exactament això. Sí, senyor, sí, sí. El que dèiem, al llarg dels anys, la manera de tocar el violí de Pearlman ha anat canviant. Així doncs, podríem establir dos grans períodes, no? La joventut que va dels anys 70, o sigui, anys 60 i 70, més o menys, eh? I la maduresa que és a partir dels 80. I si us sembla, comencem per la joventut.

0: Fa molta gràcia perquè moltes d'aquestes obres que estem escoltant i que escoltarem aquesta setmana sonen molt a casa. Però sonen a casa meva perquè les estan estudiant o perquè se les posen de referència.
1: Clar, escolta, nostres violinistes.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que tens el Zapateado Opus 23, número 2, de Pablo de Sarasate.
0: Exacte.
1: Que és un bon exemple, ara m'ho escoltava i pensava, no? Evidentment hi ha tot el virtuosisme, però quan ha de frasejar,
0: sí,
1: el fa cantar el violí, sona molt bonic. No és només la dificultat per la dificultat.
0: I tant.
1: És bastant la dificultat per la dificultat, però hi ha alguna cosa més també, no, aquest violinista?
0: Sí, sí. Però va, tornem a Perlman. Sí. I és que al llarg dels anys 60 i 70, del segle XX, evidentment, es va caracteritzar per un domini de l'energia, la brillantor. A veure, al cap i a la fi era jove, no?
1: Sí.
0: I clar, una facilitat tècnica gairebé insultant.
1: Jo, és que és, sí, hi ha una, no?, arrogància tècnica aquí.
0: Perquè dius, quan ho fan tan fàcil i els surt tan fàcil...
1: Amb 18 anyets, que ja devia tocar el violí així o millor, com estem escoltant ara mateix de fons, els mestres que devia tenir, i vam dir, si me n'has ensenyat tu, a tocar el violí.
0: Exacte. No, i a més, quan ets jove, mira, ara fa poc temps, vaig poder anar al Museu de la Música que feien un concert de joves músics, no? Tocava un dels meus fills, tocava allà, i altres nens i nenes, no? I veies justament aquesta energia desbordant que tenen.
1: Aquest punt arrogant de la joventut,
0: sí,
1: ja ha de ser,
0: sí,
1: ja ha de
0: sí.
1: ser. Clar,
0: i veies
1: sí.
0: coses que tocaven molt difícils. Per exemple, vaig veure un flautista boníssim que només té 11 anys. 11 anys!
1: Imagina't.
0: I tocava la flauta espectacular. Un saxofonista que tocava molt bé, molt bé, molt bé, amb el programa aquest que es diu Smug Junior. I és curiós perquè tots tendeixen a fer uns tempos molt més ràpids del que diu el compositor, però és que el cor batega més ràpid.
1: La vida va més ràpid aquella època, sí, senyor, és veritat.
0: Doncs amb Perlman passa el mateix, no? Els tempos en aquella època doncs tendeixen a ser ràpids, l'arc és expansiu i hi ha una espontaneïtat que hipnotitza.
1: De fet, molts violinistes valoren molt aquest període d'Isaac Perlman perquè creuen que és la combinació perfecta entre la frescor de la joventut i el control tècnic. Una, de fet, dualitat molt estranya en algú tan jove, perquè el normal és que hi hagi aquesta frescor, aquesta bogeria, però hi hagi una mica de descontrol, i no, aquí hi ha també molt del cervell. Ara bé, no vol dir que durant la seva joventut només interpretés obres de gran lluïment com les de Paganini o Sarasate,
0: Sí, no, no.
1: Sinó que també es va fer molt popular interpretant concerts com aquest.

0: una meravella.
1: Tercer moviment, finale, sí. Allegro, vivacissimo, del concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, de genial Félix Mendelssohn, un dels concerts per a violí més estimats, més coneguts i més bonics que hi ha.
0: Del que en parlarem al llarg de la setmana, també.
1: Exacte, sí. Que, a més, doncs això, no? Pellman va interpretar durant els seus primers anys de carrera. És curiós perquè són concerts que, per un no violinista, dius, ostres, que difícil. I és veritat que quan són molt joves els violinistes ja el comencen a afrontar,
0: clar,
1: no?
0: Deu estar molt ben escrit pel violí.
1: Sí, exacte.
0: És còmode.
1: Sí. No.
0: En tot cas, el tocava de joventut, amb un èxit enorme, per descomptat, amb aquesta arrogància de la joventut, però als anys, amb els anys va arribant la serenitat, no?
1: Clar.
0: La reflexió...
1: Clar.
0: I així ens situem a la que podem dir l'etapa de maduresa, que més o menys situaríem a partir dels anys 80.

0: Res, és una... un exemple de sereno, sí, com sí. Dèiem ara, no?
1: Normalment intentem que la música reforci el nostre discurs, però avui està clar que amb això ens hem equivocat, perquè no, de sereno, res de
0: no,
1: res.
0: No, perquè, a veure, vull dir, aquesta obra té altres moviments que sí que tenen una certa sereno, però hem anat a buscar sí. El cinquè moviment, la burlesque, l'allegro con brio, del concert per a violí i orquestra número 1, opus 77, del genial Dmitri Shostakovich, i és que és realment una anada de l'olla. O sigui, aquesta és la nostra valoració tècnica.
1: Sí, sí, Shostakovich, què t'has pres per escriure això? Quina bogeria!
0: Sí, sí, sí. També t'he de dir, que per assumir una obra d'aquestes característiques, clar que quan ets jove pots tocar el Mendelssohn i tal, però això no només és complexitat tècnica.
1: Ho has d'entendre, també.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Exacte.
1: En tot cas, a mesura que van passant els anys, com és lògic, Pelman, com ens passa a tots, l'agilitat dels principis s'ha anat perdent.
0: Això tu.
1: Jo en conec un que van es que no fa gaire, que era bé l'ingressen. No fa gaire, ja fa més d'un mes, però vaja. Tot i que, també penso, ja voldrien molts violinistes joves tenir l'agilitat del Pelman madur.
0: Vell.
1: No, madur, no, vell, directament,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: En tot cas, per donar, al final, la maduresa que et permet, et dona pas la possibilitat a fer interpretacions amb menys exhibició i més reflexió. També fruit de la vivència vital, no?
0: Mira, i això és una cosa que l'humanitza. Perquè jo recordo la setmana que li vam dedicar a Claudio Arrau, que ja tenia 20 anys i ja era vell. Vull
1: dir... És veritat.
0: No? És tot veritat. Ja eren tempos lents, ja necessitava pensar...

0: Jo el Requiem de Mozart unes quantes vegades a la meva vida, de ben jove, no? Després ja no tant, i ara pues, properament també l'hauré de dirigir. I sempre l'afronto des d'un punt de vista meu, perquè al cap i a la fi el Requiem de Mozart és un, i si tot l'haguéssim de fer com Mozart va pensar, pues, només hi hauria una interpretació. Clar, clar. No? Però un el viu d'una diferent manera.
1: Tu has canviat i, i la interpretació canvia. Clar,
0: exacte, i llavors t'imagines, doncs ja amb l'edat entens, no? Alguns tempos una mica més lents, etc. En tot cas, alguns crítics parlen de la música que fa Perlman amb una certa saviesa narrativa.
1: Clar, no? I té sentit, no? Fet aquest preàmbul, entenent com ha evolucionat el llenguatge musical, anem al que anem. Anem al compositor, que és el protagonista d'avui, aquest.

0: I és que si hi ha un compositor que permet entendre la noblesa i la concepció clàssica de Pelman, doncs és Beethoven.
1: Ha de ser Beethoven, ha de ser Beethoven. Està clar.
0: A veure, no és el terreny de l'efecte espectacular ni del lluïment gratuït.
1: De fet, no? ara dèiem fora d'antena, no? Això és la famosíssima sonata primavera per violí piano,
0: En fa major.
1: En fa major. Que tenim a Isaac Pelman al violí i Vladimir Eskenazi al piano. Dos fórmules 1 que podrien estar fent triples salts mortals constantment amb el seu respectiu instrument.
0: No, és que a la seva manera ho és, també.
1: Sí, no? Sí, però vull dir que, però d'entrada no és una obra que llueixi precisament la part més no. virtuosa en el sentit més del circ de l'instrument. Ara, és un gust escoltar dos músics amb aquest gust musical.
0: Clar, perquè aquí amb Beethoven tot depèn de l'arquitectura, no? Del sentit de la proporció i fins i tot de la capacitat de fer cantar el discurs amb una certa profunditat, no?
1: I els escoltes amb aquest parell i sona
0: una passada.
1: De fet, és una obra central en la carrera de Isaac Pelman, ja us ho podeu imaginar cap on anem, no? És el concert per a violí de Beethoven, ja que l'ha acompanyat des de la joventut i fins a la maduresa, l'ha interpretat una mica durant tota la seva trajectòria. De fet, ho ha fet centenars de vegades amb les orquestres més importants i directors més importants del món. L'han registrat en diverses etapes de la seva vida artística. També és interessant escoltar aquestes diverses gravacions i això permet percebre com evoluciona la seva mirada, no?, d'aquest ímpetu juvenil a una visió cada vegada més ampla i meditativa.
0: És una mica el que passa, doncs, amb com és? Ostres, ara m'ha marxat el nom del pianista de Bach.
1: De Glenn Gould
0: amb les variacions Goldberg de jove,
1: sí. 55 i de 81
0: i de més gran, però també Barenboim fent tota la integral de les sonates de Beethoven de més jove, sí. I de més gran, no? Són aquestes visions que per sort tenim, aquestes gravacions. Clar. De quan eren joves i després l'altra visió. De fet, amb aquest concert de Beethoven, Pelman podríem dir que evita lectures extremes, no? Ell no busca tempos provocadors ni contrastos dramàtics forçats. Ell prefereix la música, que la música respiri amb naturalitat, no? Amb frases llargues i fins i tot allò que diem de que canta el violí, sí. És que per fer cantar el violí un s'ha d'imaginar una veu, i quan t'imagines una veu has de respirar, per tant li posa una certa continuïtat gairebé vocal, no?
1: Fixeu-vos com sona el violí quan toca Pelman, perquè busca molt aquest efecte de com si el violí estigués cantant. El resultat, clar, del concert és una interpretació que sovint es descriu com a humanista, propera, digna i, per descomptat, sense una retòrica que sigui excessiva.

0: Aquesta que escoltem és la sonata Kreutzer, no? La sonata per a violí i piano en la major, opus 47 de Beethoven. De nou, exactament el violí, Vladimir Eskenazi al piano. Els experts consideren que la manera de tocar el violí o utilitzar l'arc del violí és que és ample, un ample molt sostingut, amb vibrato ritme però mai descontrolat, encaixa perfectament amb, podríem dir, la dimensió simfònica, no?, del concert per a violí de Beethoven, que us podeu imaginar que anem cap aquí, que ara no l'estem escoltant, però l'acabarem escoltant, eh? Perquè el violí, això ho hem dit moltes vegades amb altres intèrprets, no? És a dir, malgrat sigui el concert per a violí, el violí s'ha d'integrar amb l'orquestra, ha de dialogar amb ella, i no s'ha d'imposar, que pots tenir temptació, no?, si ets un solista amb molt d'ego, de tu estar per davant d'això, i no, la gràcia precisament és que tots vagin en comunió.
1: Clar, això ha fet que molts directors hagin confiat en ell, en Pelman, no?, per aquesta obra, sabent que oferiria equilibri i profunditat. En resum, el Beethoven de Pelman no pretén reinventar l'obra, no?, sinó que pretén servir-la amb grandesa i molta humanitat, no?, allò que dèiem abans. I potser és precisament això el que el fa, doncs, tan extraordinari.

0: qui no coneix aquesta melodia tan trista?
1: I tan bonica.
0: I tan bonica, eh?
1: I tan ben tocada.
0: I també tot plegat, que està extreta, sí, sí, de la llista de Schindler, aquesta pel·lícula de Steven Spielberg. De fet, aquesta composició de John Williams, eh? Va guanyar el Premi Òscar a la millor banda sonora original, i també va guanyar l'Òscar a la millor direcció, entre d'altres, eh? Entre d'altres. Mm.
1: Com deia l'Albert, la música la va compondre John Williams, que amb aquest so del violí, ostres, és que és un violí trist.
0: Clar.
1: No?
0: Plora, violí plora.
1: Exacte. Sí, sí. Doncs Williams volia traslladar-nos precisament tota la tristesa d'un context tan bèstia com va ser l'extermini jueu a la Segona Guerra Mundial.
0: És el fil argumental, no?, d'aquesta llista de Schindler a través d'aquest personatge que ens salva, salva jueus, etc. També no hem d'oblidar que Isaac Perlman és jueu, nascut a Tel Aviv, a Israel. Per tant, encaixa perfectament per un encàrrec com aquest. També és veritat que el ser un extraordinari violinista com és pot extreure tota la sensibilitat de la partitura i expressar-la a través del violí, com estem escoltant ara mateix de fons. I també em poso la pell de John Williams, no? Quan li encarreguen aquesta banda sonora i se li ocorre fer aquesta melodia per al violí. Clar, estàs fent una pel·lícula per Steven Spielberg, literalment pots triar el violinista que vulguis del món. I dius, home, doncs agafo el millor.
1: Clar.
0: No? Clar. Evidentment.
1: Sí, però fixa't tu, aquesta connotació de que Perlman té els pares polonesos, no?
0: Polònia va ser el país europeu on més jueus van morir. De fet, exacte, els camps d'extermini estaven a Polònia perquè era el país on més jueus hi havia, i havien de fer menys quilòmetres amb els trens. És pràctic i molt bèstia alhora.
1: Però vull dir que hi ha una connotació extramusical,
0: sí,
1: que jo crec que això suma a la interpretació.
0: Jo crec que sí.
1: Vull dir, és així.
0: Recte final del programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, en aquest capítol en el que hem volgut recordar alguns dels programes que vam dedicar al gran Isaac Perlman, en aquest cas a Catalunya Música.
1: Doncs sí, és que si no ens coneixíeu, l'Albert i jo, doncs, durant la temporada d'hivern fem programa cada dia.
0: Cada dia, eh?
1: Sí, cada dia ens veiem, eh? Cada dia, de dilluns a divendres, a l'una del migdia. Generalment, cada setmana la dediquem a un tema en concret, com és el cas, precisament, d'Isaac Perlman, que li vam dedicar 5 programes que podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
0: I el que farem ara és escoltar la vessant més lírica de Perlman, per això us proposem escoltar el segon moviment, l'Adagio, de la sonata per violí i piano número 1 en sol major, opus 78 de Brahms, la sonata de la pluja amb Isaac Perlman al violí i Vladimir Ashkenazi al piano.
1: Pau Lasi al muntatge i al control tècnic, i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Bon dia, són les 8. Continua sense control al País Valencià l'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ja hi ha 15.000 desallotjats a 16 poblacions i les flames afecten la zona protegida de la Serra d'Espadà. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 6 persones han estat ateses a urgències i a 3 les han hagut d'ingressar per inhalació de fum. Mentrestant, ha estabilitzat l'incendi de Cubelles, que ha mobilitzat 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Ahir al vespre, Protecció Civil va aixecar l'ordre de confinament que pesava sobre 2.500 veïns, també de Cunit i Castellet i La Gornal. I pel que fa als incendis que cremen a Madrid i Àvila, el govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo, veient la direcció que pren aquest foc i que ja ha obligat a evacuar o confinar unes 100.000 persones. Els bombers confien que avui les condicions afavoreixin el combat contra les flames. A França, l'incendi del sud-oest del país amenaça Bordeus. Les flames ja són a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. Hi ha també 3 detinguts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions per l'error amb les proves PISA després de les queixes de l'oposició i de tot el món educatiu. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans perquè un error en la mostra triada pel departament fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Un atropellament massiu durant el Dia de l'Orgull deixa un mort i una quinzena de ferits a Berlín. La meitat han estat greu. La policia busca el presumpte autor vinculat amb l'islamisme. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. Renfe està fent trajectes de comprovació de l'estat de les vies després que Adif doni per estabilitzat el terreny arran de l'esvoranc provocat a Montcada i Reixac. Tot i això, encara no hi ha data per al restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11. El cantant Morrissey ha repassat bona part de la seva carrera en solitari al festival Barts a Barcelona. L'artista britànic també ha recuperat alguns dels temes més populars dels Smiths. Morrissey ha entusiasmat els seus fans a la capital catalana, on no actuava des de feia una dècada.
1: Esports. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. I 4 noves medalles d'or catalanes als campionats d'Espanya d'atletisme a Màlaga. Sara Gallego els 400 metres tanques, Marta Serrano els 3.000 metres obstacles, Pol Ferrer de Catló i Maria Vicente a l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, Protecció Civil ha mantingut fins a aquesta hora l'alerta de 6 sobre 6 per pluges fortes al litoral central. S'espera que aquest matí els ruixats es traslladin cap a la meitat est, tot i que l'episodi de forts ruixats i vent ja va a la baixa. Es demana extremar la precaució i evitar passar per rius, rieres i barrancs. A tot això, hi ha tendència a la baixa de la temperatura avui, amb màximes d'entre 27 i 34 graus. I ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp. S'esperen vents de més de 80 km per hora.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, salutacions de qui us parla, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9 del matí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem parlant dels incendis perquè al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja hi ha 15.000 persones desallotjades de 16 municipis per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà i sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències, 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri de Carbonaire, de la Vall d'Uixó, explicava aquesta emissora com el van desallotjar.
3: Allò era dantesc, la veritat que era irrespirable perquè teníem tot el fum al damunt i era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat juntant uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: Per la seva banda, Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora com van començar les flames.
4: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: El foc crema boscos i conreus i ja ha afectat algunes cases i diverses explotacions ramaderes. Aquest incendi arriba poques setmanes després d'un altre foc que també va afectar l'entorn de la Serra d'Espadà. D'altra banda, Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un altre incendi forestal, en aquest cas ja estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I els bombers reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc, que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones, avançarà cap a Toledo, cosa que ha fet que s'inclogui aquesta província també dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Àvila. El foc, que té un perímetre de més de 200 quilòmetres, ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
5: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET, y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: Portugal, Grècia i Itàlia s'han afegit i aporten recursos a les tasques d'extinció. El dispositiu, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'integren 176 efectius, una quarantena de vehicles i 4 avions contra incendis canadais. I uns 2.500 veïns de diverses urbanitzacions de Cubelles, el Garraf, de Cunit, el Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, han pogut passar aquesta nit a casa després que Protecció Civil els aixequés ahir a la nit el confinament, després que els bombers hagin estabilitzat aquest foc. Les primeres investigacions apunten que podríem estar una altra vegada davant d'un incendi intencionat. Així ho apuntaven declaracions a 3 Catinfo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc ha cremat menys de 10 hectàrees de massa forestal. Els bombers hi han destinat 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i amb pràcticament un total de 150 efectius. Avui hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó al Boix, Tivissa Vandellós i també les muntanyes de Prades. I a França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Les últimes, aquesta mateixa nit, els serveis d'emergència treballen contra rellotge per controlar la situació.
7: La situació no és pas favorable.
8: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc ha obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. Els agricultors s'han unit als bombers per combatre els incendis forestals, com aquest pagès.
9: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha 3 persones detingudes acusades d'haver provocat els focs. Són 2 treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 anys, que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem ara de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà, dilluns, al Parlament per explicar l'error amb les proves PISA. Segons avança el periòdico i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Niubó donarà explicacions a la Comissió d'Educació després de les crítiques per part de l'oposició i que Junts en demanés la compareixença. Recordem que un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats de les últimes proves PISA no serveixin per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Tot i que resultats es faran públics, no es podran comparar amb les edicions anteriors i no es podrà saber si l'alumnat català ha millorat o no després dels mals resultats de les últimes proves. Fins ara el govern ha dit que el problema va ser una incidència tècnica i ha obert una investigació per al departament per intentar esbrinar l'origen de l'error. L'OCDE xifra, recordem, un topall d'un 5% d'alumnes que per diferents raons poden quedar exclosos de la prova, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar a un 23%. I a Berlín, la policia busca el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ+, que ahir la nit va provocar un mort i una quinzena de ferits, la meitat en estat greu. La policia de la capital alemanya ha explicat que ja han identificat el presumpte autor com un islamista.
10: Ja estem prenent mesures contra aquest sospitós que encara no ha estat detingut. És una persona coneguda per la policia, vinculada a cercles islamistes de Berlín, i la nostra recerca avança a tota velocitat.
0: El presumpte autor va fugir després de xocar contra un arbre. Ahir a la nit va entrar al parc de Tiergarten, molt a prop de la porta de Brandenburg, on van vestir la multitud que participava en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. I tornant a casa nostra, després que DIF hagi garantit l'estabilitat del terreny al voltant de l'Esvoranc de Montcada i Reixac, l'operadora, Rodalies, està fent ara els trajectes per comprovar l'estat de les vies d'aquest tram, de l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot i això, de moment, cap de les empreses ferroviàries ha anunciat una data concreta per al restabliment del servei, interromput des de dimecres, quan es va esfondrar un pou en les obres de soterrament de les vies del tren. Tot i això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que les tres línies afectades recuperaran la circulació al llarg de la setmana vinent.
11: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que DIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons ADIF, el terreny s'ha mantingut estable i no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària, tampoc als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada.

0: I Morrissey ha entusiasmat els fans al Festival Bars amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades, ara ho sentíem, i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. A Barcelona, seguit el concert, en Marc Ruiz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. A l'inici del concert ha saludat en castellà dient gràcies, bona nit i tot això, literalment, com si fos un formalisme que es volia treure de sobre ràpidament. I després ha fet ballar el cap a tothom, dient que era aquí per nosaltres i que féssim el que volguéssim amb ell. Però quan li ha demanat al públic que suggerís cançons per tocar, les ha rebutjades totes. Com sempre, ha sortit a l'escenari amb la camisa oberta i s'anava aixugant ostentosament amb el que semblaven mocadors de seda. Ara bé, musicalment, Morrissey i la seva banda han sonat perfectes. Hi ha hagut una mica de tot. Cançons de l'últim disc, Without Music the World Dies, com la celebrada Makeup is a Lie, o Kerching Kerching, on s'obre en canal i explica com la vida als escenaris fa que es perdi les coses realment importants, com la mort dels pares intentant ser el millor mentre la gent es queixa, segons ell, de qüestions superficials. També ha repescat cançons de la seva carrera en solitari molt estimades pel públic, com Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, o Sweathead, el seu debut en solitari. Però un dels grans moments de la nit, tot i que s'ha fet estranya l'absència de Johnny Marr, ha estat How Soon Is Now dels Smiths, que ha coincidit amb un xàfec fort que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó, igual que You Know It's Over, cantada encara sota la pluja. L'imprescindible There's a Light That Never Goes Out del disc dels Smiths, The Queen Is Dead, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política amb cançons com The Monsters of Pig Alley i proclames contra la premsa. Tampoc no han faltat queixes dels assistents per haver de deixar fora del recintre els entrepans de carn, una militància vegana que no ha impedit a Morrissey mostrar imatges de braus dessagnant-se durant la cançó The Bull Fight the Dice, tot i que a Catalunya una iniciativa legislativa popular va promoure la prohibició d'aquesta pràctica el 2010. Una mescla que ha provocat tensions a més d'un. Però un concert de Morrissey és això, una música excel·lent, unes lletres amb una narrativa nostàlgica impecable i una personalitat incòmoda.
0: El temps. De seguida la crònica de l'Enric Agut, abans però anar a explicar-vos que fins a aquesta hora està vigent l'avís per fortes pluges al litoral central. De fet, a primera hora del matí un fort ruixat ha vorejat la costa del Baix Llobregat i el barcelonès Protecció Civil ha emès aquesta matinada una alerta de 6 sobre 6 per temps violent al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. S'espera que aquest matí les pluges es desplacin cap a la meitat est del país. Ara la previsió, com us dèiem, amb l'Enric Agut.
2: Ha refrescat avui, les temperatures han baixat dels 20 graus a moltes poblacions, de les més baixes al Pirineu, lògicament, 11 graus al Pont de Suert, Gósol, també d'Ars al voltant dels 10, i les més altes cap a la costa. Barcelona, arrodonint al centre, la mínima ha estat de 25 graus. Sitges, 24, Alcanar, 24 de les més altes. Avui les màximes, la calor serà moderada, valors continguts, i més les comparem amb dies enrere. Avui les màximes estaran situades entre els 27 i els 33, puntualment arribant als 34. Per exemple, Lleida pot arribar els 32-33, Tortosa 33-34. La tramuntana i el vent de mestral aniran minvant, quedarà la tramuntana residual a la tarda al voltant del Cap de Creus, però més moderada. I després d'un matí que ens està quedant tranquil, hem tingut alguns ruixats durant la nit matinada, per exemple, que han deixat des de la matinada fins ara 20 litres al Banyà, a l'Empordà 15 a Campdevànol, 11 a Torredembarra. Al matí queda tranquil, però a la tarda novament hi haurà alguns ruixats i algunes comarques estan sota avís. Estem parlant de les comarques del nord-est, de Girona, un bon grapat d'elles, i també de Barcelona. En concret és Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà, on hi ha un perill moderat i un perill més alt, 3 sobre 6 a la Selva, al Vallès Oriental i al Maresme, on poden caure ruixats, algunes tempestes, localment amb pedra petita aquesta tarda.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara ser candidat d'un bloc d'esquerres a Madrid. En una entrevista ahir a La Sexta, Rufián ha dit que creu que s'ha de presentar a les eleccions espanyoles com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquest bloc.
4: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
0: Recordem que fa uns mesos Gabriel Rufián es va mostrar disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern, deia, del PP i Vox, una proposta que no tenia el suport de la direcció del seu partit. I encara de l'àmbit polític, el dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem tot seguit la història del PSUC amb en Joan Vilaplana.
5: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
6: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
5: I després, la dictadura.
6: Decidirà mantenir la resistència, primer fins i tot armada amb les guerrilles fins a l'any 48, però sempre amb organització col·lectiva, que vol dir amb militància, i amb presència fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
5: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
6: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie de coses importants. A més, segurament, serà l'Assemblea de Catalunya.
5: El 1980 el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força, però durant els anys següents les tensions entre eurocomunistes i el sector que veia la Unió Soviètica com el far a seguir van debilitar el partit en gran mesura. Jaume Bosch, advocat exdiputat al Parlament i exmembre del comitè executiu del PSUC, també apunta a ingerències exteriors.
7: Encara que soni a pel·lícula espia, la Unió Soviètica i els Estats Units van moure els fils per tal d'evitar que el Partit Comunista i el PSUC fossin hegemònics dins l'esquerra i d'alguna manera van facilitar que fos el PSOE, que era molt més moderat, qui liderés l'esquerra espanyola.
5: El 1987 el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Urani, que en va ser diputada representant l'Entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
8: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava, jo crec que sí.
5: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes, Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó. Què passava amb les dones?
8: No era el PSUC només, eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar-ho als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
5: Quin és el llegat polític del PSUC i qui el representa ara? Jaume Bosch.
7: Primer Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
5: El PSUC no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, el PSUC i el PSUC Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I de la cultura, ara us expliquem que Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis, és el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquesta mostra s'ha pogut coordinar amb la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. Perpinyà, Laura Bertran.
2: Un centenar d'obres entre pintures, fotografies i escultures permeten descobrir o redescobrir l'univers de Joan Miró. Aquesta mostra del Museu Jacint Rigau se centra en la seva darrera etapa, quan, a finals dels anys 50, decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del museu.
3: De nouveaux chemins,
4: se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre. La majoria de les obres presents són cedides per la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. El museu assegura que aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: Sí, venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau i doncs vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca. Doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar per Perpinyà que baixar a Barcelona.
2: Aquesta exposició Miró s'emmarca en la voluntat del Museu Rigau de dedicar un cicle als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
1: I el Departament de Cultura treballa per a la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant actualment.
0: Esports.
1: Fins a arribar a 8:45, Francesc Ripoll, bon dia.
6: Bon dia. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa en final als Camps Elisis de París. Igualarà en Ketil, Eddy Merckx, Sinoli, Miguel Indurain com a ciclista amb més rondes franceses. El ciclista eslovè compartirà podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda i és per això que des del govern del país francès s'ha optat per retallar aquesta etapa i que es quedi tota a la capital de França. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alp d'Huez per segon dia consecutiu. La va guanyar Richard Carapaz, el ciclista equatorià que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
7: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
6: Ahí Pogacar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'UAE, Isaac del Toro, que si no hi ha cap canvi pujarà al podi amb el mallot blanc de jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
6: Aitana també ha dit que aquest estiu alguns clubs importants l'han volgut fitxar, però que ella es vol quedar al Barça.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
6: Un Barça que començarà demà la pretemporada amb la novetat de la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys, que va fitxar ahir l'equip blaugrana procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. Més coses. Tenim en joc la final de la Copa del Món de waterpolo femenina que es disputa a Sydney. La selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'està enfrontant als Estats Units i de moment està perdent per 4 gols a 3 quan és a punt d'acabar el primer quart a Austràlia, amb l'últim atac de la selecció dels Estats Units que acaba amb una rematada al pal. Per tant, final del primer quart, Estats Units 4, Espanya, recordem, amb 13 de 14 jugadores catalanes, 3.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Els campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, 4 noves medalles d'or catalanes. Sara Gallego en els 400 metres tanques, Maria Vicente a l'heptatló, Marta Serrano en 3.000 metres obstacles i Pol Ferrer a la decatló. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kim Antonelli hagin estat sancionats. I el palista Miquel Travé assegura que està en el millor moment de la seva carrera. Ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit després de guanyar ahir l'or en la modalitat C1 d'eslàlom i kayak cross.
9: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo. 3CAT
0: Info.

0: En punt, 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Pendents dels incendis que cremen arreu, el País Valencià continua descontrolat. El foc de la Vall d'Uixó s'eleva a 16.000 el nombre de desallotjats. Efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona per ajudar en les tasques d'extinció. Aquesta és l'última hora d'aquest foc. També segueix sense control el de Madrid i Ávila. El govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo. Aquí ja hi ha evacuades o confinades unes 100.000 persones. I a França, el foc amenaça Bordeus, les flames són a 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana. Hi ha 200.000 persones evacuades i s'ha cancel·lat la circulació de trens a la zona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9 a més d'aquestes notícies, també us explicarem que Mallorca es manifesta aquest vespre en contra del turisme. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. La població de les Balears a l'estiu es multiplica per 13 durant les setmanes de vacances. Ens farem ressò també que el govern espanyol comença el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques fantasma, les que no tenen activitat almenys des de fa 6 mesos, entre les quals la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. I parlarem dels castellers de Vilafranca que han descarregat a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019. Els capgrossos han descarregat el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts. En esports, Francesc?
1: Parlarem de Tadej Pogačar, que guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa en final als Camps Elisis de París, una etapa que ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats als incendis que afecten el país francès.
0: I pel que fa al temps, tendència a la baixa de la temperatura avui amb màximes d'entre 27 i 34 graus i ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp, amb vents que poden superar els 80 km per hora. Matí de sol a molts indrets, a la tarda hi haurà tronades a les comarques de Girona, al Maresme, al Vallès Oriental i Osona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja són 16.000 les persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. L'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tània Baños, ha demanat en diversos missatges a la xarxa X des del Centre de Comandament Avançat que els ciutadans facin cas de les indicacions de les autoritats. També ha explicat que efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona.
3: Vull enviar un missatge de tranquil·litat a la població de la Vall i comunicar que estan tots els mitjans activats des de primera hora, que s'acaba d'activar també la unitat militar d'emergències, i el que prega la ciutadania és que seguim les indicacions oficials, els mitjans oficials de l'Ajuntament, de la Generalitat i de les institucions, per tal de poder coordinar-nos i desitjar sobretot pues, que s'acabi això pronte.
0: L'incendi té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà i sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri Carbonaire de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora també com el van desallotjar.
4: Allò era dantesc, la veritat que era irrespirable perquè teníem tot el fum al damunt i era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat junt amb uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. I els bombers reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones avançarà cap a Toledo. Això ha fet que s'inclogui aquesta província dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Ávila. El foc té un perímetre de més de 200 quilòmetres i ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
5: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: A França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Les últimes, aquesta mateixa nit. Els serveis d'emergència treballen contra rellotge per controlar la situació.
6: La situació n'est pas favorable.
7: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc, el govern francès ha desplegat 1.500 soldats de l'exèrcit per intentar controlar aquest incendi. El foc de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha tres persones detingudes acusades d'haver provocat el foc. Són dos treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos. I parlant encara d'incendis, una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim. I és que el que estem vivint a Catalunya, en definitiva, és el que ells hauran d'entomar d'aquí uns anys. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
8: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenien en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: No era aquest fragment, aquest era un testimoni d'un pagès que treballava als focs de França. Ara sí podem sentir aquest reportatge.
9: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
10: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
11: And then you go straight on.
12: So the hallway, follow the steps, and there where you see the people.
9: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
10: How that is going up is very bad. So I suggest that the people put the mask on.
11: Okay. Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí, justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
9: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
13: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
9: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
13: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
9: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua,
13: en certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions i no hi estem acostumats.
10: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Més coses. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat la protesta per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Els manifestants exigeixen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, es reforci l'oferta d'habitatge residencial, s'aturi la promoció turística o, en època de sequera, es restringeixi l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. A les illes hi viuen 1,5 milió de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar les Balears. I l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Des de Tarragona Crònica, de Jordi Barranca.
14: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calaforn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
15: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a l'estiu d'agost.
14: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: I parlem ara de les companyies de llum. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o també una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir els requisits per a les comercialitzadores. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
16: En els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: De fet, afegeix que l'Estat espanyol és el país europeu amb més comercialitzadores.
16: I a Espanya estem amb més de entre 400 i 500 comercialitzadores inscrites, tot i que només hi ha una part que acapara el mercat de manera principal. El mercat de França està molt més concentrat amb desenes de comercialitzadores actives. A Portugal tenim una vintena, és a dir, que efectivament ja Espanya sí que és cert que té un nombre important.
0: Pel que fa a Holaluz, el Ministeri ha començat el procediment per inhabilitar-la com a comercialitzadora perquè considera que podria haver incomplert alguns pagaments, però la companyia pot presentar-hi al·legacions.
2: 3CAT Info.
0: I 7 anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho van fer ahir en la Diada de les Santes de Mataró, que va ser passada per aigua. Mataró, Josep Almirall.
17: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. set. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: En punt, 3:15.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Tendència de baixar la temperatura aquest diumenge. Avui les màximes quedaran més curtes entre els 27 i els 33. Sucamina arriben als 34. Tortosa pot arribar als 34. Lleida al voltant dels 32-33. Barcelona 29. Xifres que bé, van baixant i que després tornaran a pujar, perquè a partir de dimecres i dijous sembla que vol tornar la calor intensa. Ja demà dilluns al centre del dia guanyarem algun grau, dimarts algun més, i a partir de dimecres sembla que novament una massa ben càlida del nord de l'Àfrica ens tornarà a visitar i per uns quants dies. Així doncs, gaudim d'aquestes temperatures, avui màximes entre 27, 33, 34, on pugin més. El matí ha quedat tranquil, però novament a la tarda hi haurà alguns ruixats a comarques entre Girona i nord de Barcelona, amb una vista intensitat de precipitació. Una vista intensitat de precipitació, a mitja hora poden caure més de 20 litres, precipitacions acompanyades de llamps, tempesta i també de pedra més aviat petita. Bé, què comentàvem? Demà i dimarts puja una mica la temperatura diurna i pujarà més a partir de dimecres. El vent ha d'anar a moderança, hem tingut tramuntana, mestral, amb alguns cops superior als 70 km per hora, 80, però a tarda només quedaria tramuntana residual i més moderada al voltant del Cap de Creus.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més coses. La final del Mundial de Futbol va disparar les trucades als serveis d'atenció a les violències masclistes. Això en parlàvem fa un parell de dies aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya i a 3CAT Info. Al Regne Unit, els casos també augmenten cada vegada que hi ha un gran torn.

0: relacionat amb el consum d'alcohol. Com més gran sigui el consum d'alcohol, més gran serà el problema.
1: Aquí, durant el Mundial, van ser polèmiques les paraules de la diputada de Reform UK, Sarah Pershing, que va dir que per la seguretat de les dones, Anglaterra havia de continuar guanyant partits. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa i quan perd s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport, deixant clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
2: I el desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que busca frenar l'avenç de les dunes amb tècniques agrícoles. Des de Burkina Faso ens informa l'Èlia Borràs.
3: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. Al seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot en siams. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
4: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
3: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
5: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
3: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
5: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
3: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
5: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
3: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
2: I ara parlem de llengua. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
6: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
7: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
6: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Vell Reports de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
8: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
6: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
2: I a la Vall d'Aran avui se celebra la Corsa Aran per sa Llengua, que aquest any arriba a la 32a edició. L'associació Lengua Viua és l'organitzadora de la jornada que busca reivindicar l'ús social de l'aranès. El lema d'enguany és "Em aranesi, parlam aranès". Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet, membre de Lengua Viua, diu que no es pot perdre el llegat històric i cultural d'aquesta llengua.
9: reivindicar e de refortillar el ús social de l'aranès.

0: era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
1: La cursa començarà entre 10:45 i 11:00 als dos extrems de la vall, als municipis de Les i Montgarri. Un altre punt de sortida és el Port de Viella, en aquest cas amb horari lliure. La cursa acabarà a les 7:00 PM a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup occità Nadau posarà punt final a la jornada.

0: Universal.
1: L'organització espera entre 1.000 i 1.200 participants com en les darreres edicions d'aquesta cursa per la llengua.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I abans dels esports, un últim apunt que us expliquem a aquesta hora, i és que en les últimes hores dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Ahir un operari de 66 anys va perdre la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I divendres va morir un treballador a les obres del Camp Nou, del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat, diu, per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll, fins a les 9, bon dia.
3: Bon dia, Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa amb el final als Camps Elisis de París. Igualaran que tira Eddy Merckx, Sinoli i Miguel Indurain com a ciclista en més rondes franceses. El ciclista eslové, si no hi ha cap contratemps, compartirà el podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passat als 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estan desplaçats a la Gironda. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu, la va guanyar Richard Carapaz. El ciclista equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepkus quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
4: Había un momento que ni yo me lo creía, ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después cuando hemos pasado los dos primeros puertos ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
3: Ahir Pogacar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'UAE Isaac del Toro, que pujarà al podi amb el mallot blanc de millor jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
5: Estoy realmente más que contento, emocionado. Emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: A futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molt.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els cassanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant el cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure la les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret, anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant el cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant el cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, Albera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova, amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament al primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: Coplejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles al mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Copla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes de la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Copla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è plec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella, i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la Principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret, ballada amb la Sant Jordi, i passem a diumenge. Perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la Copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les Coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la Principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la Principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la Principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la Principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella, i hi haurà una altra ballada amb la Principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la Copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00 ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les Coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca. Se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: Vilajant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accés i el Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, el vostre programa de cinema que, no ens cansem de dir-ho, podeu escoltar tots els dimecres a les 10 de la nit, tots els diumenges a les 11 del matí i, és clar, quan vulgueu, a la nostra pàgina web, esplugues.fm.cat. Ja han passat les revetlles, heu ballat com a possessos, també, no ens mentiu, heu begut una mica, us ho heu passat d'allò més bé. És hora d'aturar-nos? No. Aquí està, Cua de Cuc, perquè torneu a moure, com a mínim, els peus. Tornem amb les bandes sonores. Encetem avui amb Suru, de l'any 2022. El director és Miquel Gurrea i la banda sonora de Clara Aguilar.

Arnau Ballbé és l'autor d'aquesta cançó, que és part del film Suro, una producció que ens explica el bonic que pot arribar a ser la vida al camp, enmig de la natura. Però, és clar, no tot és tan fàcil. Els diferents punts de vista d'una parella on con afrontar aquest canvi vital fa trontollar la seva relació. De passada, tracta dels treballadors irregulars i la immigració. L'animació torna a les nostres vides. La factoria Disney apareix amb força amb Frozen. De l'any 2013, els directors són Chris Buck i Jennifer Lee i la banda sonora és de Christoph Beck.

A Frozen ens trobem en que els autors de les cançons, Kristen Anderson López i Robert López, són diferents a l'intèrpret i Idina Menzel, coses de les grans produccions on tot està superdepartamentat i es busca per sobre de tot fer caixa. Evidentment, totes aquestes operacions de màrqueting han de tenir una base sòlida i d'això Frozen va sobrada. El títol del film ja ens dona una idea, que vol dir congelat. Sota les fortes calors que patim, una mica de fred fa que se'ns faci la boca aigua. Tampoc fins l'extrem de quedar-nos congelats. Ja trigàvem. Les estrelles del rock per fi treuen el nas. Estem parlant de Filadèlfia. És de l'any 1999. El director és Jonathan Demme i la banda sonora de Howard Shore.

Bruce Springsteen apareix aquest cop amb una bonica balada que reflecteix el que succeeix a la cinta. Una crua història sobre els estralls de la sida, aquest cop centrat en el món laboral, on un prometedor advocat és despatxat del bufet on treballa per haver contret la malaltia. La demanda que interposa contra la seva empresa es converteix en una gran lluita al rebutjar, en principi, cap advocat al seu cas. Hem de destacar la interpretació d'Antonio Banderas en un paper, aquest cop secundari, que el va anar introduint al difícil món de Hollywood. Tornem a l'animació, aquest cop nacional, amb Robot Dreams. És de l'any 2023, el director és Pablo Berger i la banda sonora és d'Alfonso de Villalonga.

Ambientada al Nova York dels anys 80, els responsables d'aquest film van triar com a cançó significativa Happy, de William Bell, llançada al 1969 i fita de la música soul. Robot Dreams la fa seva per explicar-nos una història d'amistat entre un gos i un robot fabricat per ell mateix. Guanyadora de molts premis, destacarem l'aconseguit al Festival de Sitges del 2023 en un guardó que és l'essència del festival, el Premi del Públic. Viatgem ara fins als Estats Units per oferir-vos la música de Rocky IV. És de l'any 1985, el seu director i protagonista és Sylvester Stallone i la banda sonora és de Vince DiCola.

Noves aventures de Rocky Balboa, un boxejador que té davant seu el repte de guanyar a tot un colós d'origen rus anomenat Ivan Drago, interpretat per un imponent Dolph Lundgren, que, per cert, no és rus. En quant a la cançó que hem triat és Eye of the Tiger, del grup americà Survivor. Que una cosa aporta l'altra és ben clar. Aquesta cançó va encapçalar la llista Billboard durant 6 setmanes. Aquesta retroalimentació la trobem en molts casos. Guanya tothom, el cinema i la música, així que tots contents. Anem avançant. Parlarem seguidament de American Gigolo. És de l'any 1980, el director és Paul Schrader i la banda sonora és de Giorgio Moroder.

De vegades es fan pel·lícules per a un actor determinat. American Gigolo es va produir aprofitant la tirada que tenia en aquells moments el guapo Richard Gere, un actor que, sota la nostra opinió, no va saber aprofitar o no va saber fer una bona tria de les pel·lícules a les quals va intervenir. La banda sonora inclou aquesta cançó que ha escrit anomenada Call Me del grup Blondie, al capdavant del qual estava la icona de la sensualitat de l'època, Debbie Harry. Ens acostem ara al jazz per parlar de Paris Blues. De l'any 1961, el director és Martin Reed i la banda sonora, agafeu-vos, Duke Kelly.

ajuntar a una mateixa producció a Duke Ellington a la música i a Paul Newman, Joan Butbar, Sidney Poitier i Louis Armstrong com a actors no té preu. Evidentment, la cinta ens parla de música, la de dos músics americans que es troben a París tocant amb clubs nocturns. La relació entre la capital de França i el jazz és molt forta. Quan sentiu la sintonia de Cua de Cuc, podeu imaginar a Miles Davis improvisant mentre mirava les imatges de Ascensor pour l'échafaud de Louis Malle, precisament a París. Sembla la combinació perfecta. Per acabar la tangada d'avui, ens apropem una miqueta al jazz un altre cop, encara que de lluny. Ens estem referint a La La Land de l'any 2016. El director és Damien Chazelle i la banda sonora de Justin Hurwitz.

Acabem amb la primera cançó de la pel·lícula de La La Land, l'obertura, per dir-ho més clar. Aquí sí que l'autor de la cançó és el que surt als crèdits. Per resumir una mica, podríem fer la següent pregunta. A què estaries disposat a renunciar per aconseguir els teus objectius professionals? La cosa empitjora si suposem que dos enamorats tenen una ambició desmesurada. Aquesta convivència entre l'èxit i l'amor sembla impossible. Bé, teniu en compte que estem a Hollywood. I fent nostre el títol en castellà, aquest cop sí que ha encertat, estem a la ciutat de les estrelles. Què us ha semblat? Heu gaudit prou? Si és així, quedem molt contents de que heu passat una bona estona. Ha estat tot un plaer fer una tria que esperem sigui del vostre gust. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. No us oblideu.

0: continuació podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugas FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hi playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de

Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà...

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

La gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora'm.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. Nascut.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades: Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la cançó

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra i el seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah.
1: En una tierra lejana si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa
0: y decirte al oído. Semilla negra.
1: Secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, com hemos cambiado, tots plegats, eh? Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar, una noche

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: L'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

0: Són les dues del migdia.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
2: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
2: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no m'ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
2: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Uh-huh. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que, a més, presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
2: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracs, però ells no ho saben.
1: Yeah.
2: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
2: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
2: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
1: Mm-hmm.
2: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
1: Uh-huh.
2: Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia.
1: Uh-huh.
2: I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
3: Aquí ho deixem.
2: Ho deixem aquí.
3: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
2: A mi... Jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, vinc, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
3: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
2: Exactament.
3: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
2: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021... I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò de...
3: De patir,
2: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
3: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
2: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
3: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
2: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtricament. Uh-huh. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
3: S'has de prendre perspectiva.
2: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
3: que et posa una mica lloc, no? I que t'ajuda.
2: Sí.
3: A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
2: Sí.
3: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
2: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
3: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
2: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
3: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
2: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
3: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
2: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
3: Ah, sí?
2: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i xero, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, i doncs allà em van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
3: Et va sorprendre.
2: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
3: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
2: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells, com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs, hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors, ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
3: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
2: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
3: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
2: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. En aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, eh? I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
3: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
2: al
3: proper llibre. Això serà ja una tradició, eh?
2: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
3: Doncs fins la propera, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
2: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
2: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la coordinadora d'entitats de cultura popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
2: Bueno, sí, però vull dir que
0: mig,
2: no...
0: La Fira de Nadal, també...
2: Sí,
0: hi ha... Moltes coses.
2: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, doncs, allò, donar difusió i que la gent conegui, doncs, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i, en general, al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
2: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
2: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla, que com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etcètera. TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
2: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí a Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments, tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi han forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
2: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
2: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola, que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però jo crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un caset, d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
2: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem. Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
2: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé? Volem que soni regular? Volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet, bueno, perquè vagis a tocar més.
2: Jo, amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, doncs ho facin el millor possible, i el millor, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust... Una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB.
2: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
2: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. la meva professió, diguéssim, de fons, és la música, és tot això. Llavors, aquí llavors entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè de fet els membres de les colles, bueno, ho fan per afició.
2: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant el toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
2: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen... Crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners, en algun cas, ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen... i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
2: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
2: sí.
0: no un
2: sí,
0: USB,
2: sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important,
2: i
0: hem de donar el valor que mereix.
2: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
2: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí
2: sí.
0: A vegades hi ha un debat,
2: no,
0: que,
2: però,
0: què és tradició?
2: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
2: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, doncs, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
2: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
2: T'explico un exemple.
0: Sí.
2: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
2: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
2: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
2: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
2: Perquè no hi ha recursos. O sigui, bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
2: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
2: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem... però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats, bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va en orris, no serveix, fora el toc d'inici, fora el pregó, fora, o sigui, què vol dir?
0: Perquè o sigui, els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
2: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
2: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
2: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar... per una banda, que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda, que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però
2: no...
0: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada
2: bueno,
0: molt fer
2: clar.
0: Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
2: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues... a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta, diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic, a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
2: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements
2: bueno,
0: han de tenir de música?
2: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12
2: sí.
0: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
2: bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig...
2: De moment, el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura... tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument. O sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i, si no, pues, llavors el que fem pues, bueno, és una mica partir la classe o... O sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell mm-hmm. instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O... si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquests tallers, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
2: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
2: no, li fa il·lusió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
0: Però ja em referia a l'aula també.
2: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons i jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
2: Bueno, aquí ja entrem amb un...
0: Ja, jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
2: bueno,
0: toca,
2: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada acabes... tingui aquest model i aquesta
2: mira,
0: coordinació...
2: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí, sí, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
2: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui... solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que no, això que dèiem, perdona, que ara
0: sí, que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant ment d'altres coses.
2: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
2: és
0: si
2: un
0: tu,
2: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
0: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
2: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
2: sí, sí,
0: dels
2: sí.
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
2: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
2: Sí, però jo no sé... o sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
0: perquè som tots, de fet, som tots,
2: però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern, i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona bueno, per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre, sense aviso previo, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
0: Sí.
2: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades hi he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú.

0: que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental, sí, amb la unió de tots aquests instruments.
1: Correcte.
0: Joan?
2: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim tres sacaires.
0: Què són sacaires?
2: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
2: Però que nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquests tallers tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment, ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que... O sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, pues, que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Mm-hmm. Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
2: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
0: Podés tocar més a la banda de València, dir, a Aragó, poder, no? No, més que aquí?
2: No.
0: No?
2: De fet, és... Tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir... Bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
2: A Mallorca es toca molt. Doncs... Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama... No són baratos, diria.
0: No.
2: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles i, bueno, és una... Perquè, evidentment, tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que, en general, tot aquest mundillo... Sí, poc suport comparat amb altres àmbits,
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps,
2: sí.
0: A veure si fem, si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
2: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
0: Agafa'm la paraula.
2: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
0: De tradicions, de costums...
2: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
0: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: com
2: sí.
0: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
2: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
0: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
2: Molt bé, t'agafo la paraula.
0: Vinga, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
2: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre que...

0: Són les 3 de la tarda.
1: Esplugues Gent, el programa d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivane Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivane.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironman.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, de fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeu con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fins d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit de la meva equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: sóc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a lo millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: Llavors? Feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionado, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles,
1: no? Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava mal obert, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia,
1: un clima
0: també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo. Perquè...
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Esquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant la mateixa terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment... En canvi,
1: bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2-3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu, el teu cos, s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per
1: aquella... Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la caseta.
1: I això amb l'edat, jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Jo crec que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tinguin uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super elàstiques, perquè aquest jugador, aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què fa. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... Pues a la córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir les coses, perquè este,
0: hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa, perquè allà, per poder ser calta com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits, tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos, i van a tot o nada. I veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a todo o nada. I normalment és nada. No solo todo es uno, o el segundo, que diu,
0: ah... Clar, no tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar. I quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està el Brawley, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: De dónde viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a este?
0: Clar,
1: què li ha
0: fet, no? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i te trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El quid de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber, quilòmetre 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments, en moments de subidón, no venir-te arriba. I en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: I s'enfonsen
1: i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també doncs, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar. I també el disfrute, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també podria ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva... O sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que
0: sí. Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no, no, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlàvem al grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per
1: un
0: què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
0: fort,
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs a l'acabar, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-airoma, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
0: O sigui, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyaré fotos meves, però que al final, com vaig anar sol, vaig poder
0: desmadrar... Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreix molt, i el que et deia de pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador. Tota aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Si no, abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia en el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues dentro és el que anava a dir, és que ja... 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui,
1: han
0: passat un marge.
1: I el fan i paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit.
1: Estàs 4 hores...
0: I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports. Has d'entrenar... Ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió...
0: De bogeria.
1: Jo crec que sí.
0: D'intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí. Segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant, en un futur a curt mig plaç, fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, soc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote a la mes de maig, que també dona 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar menys temps, doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un, un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai.
0: Com pot ser, això?
1: Com pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo et anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si ja hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi, Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna cosa greu, ve
0: tens un equip
1: al rac i et treu. Mm. Et passa alguna cosa a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, jo ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo. I el quilòmetre 9 va parar. O sea, para. No puedo más. Digo, bueno, hay que llegar al coche. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé. Això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. Ell li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha hecho un Ironman aquest any, ha hecho mitjas maratons, ha hecho reptas que es puedan considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, si també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa,
0: no serveix.
1: Un cop a la cursa els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados. I tu estàs en pau i tranquil. Això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: Fet, jo he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen,
1: jo però... Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: Semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, clar. I al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong,
0: que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de darrere ell es tanca a la seva habitació i fa les seves, i és professor,
0: sí?
1: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar en entorns naturals.
0: També.
1: El bo d'aquest esport és que es fa en entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix la cursa no va ser molt bonica, i hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn
0: i viu.
1: I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: Kona també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és la Irlanda de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
0: Sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: Famara, no?
1: Famara, allà super fa una miqueta de vent,
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20
0: pupilos. El conec, pupilos. Sí. Està a prop de Famara, no?
1: Sí. I vaig a la Fabre cap allà i el maig serà l'Ironman, i si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
0: fem la crida,
1: per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe, sí? Aquest any col·laborem arrel de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo fer-me massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
0: sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga, va, voy,
0: yeah.
1: M'he de classificar, m'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Bona,
1: bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar. I aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però, bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i enjuntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'esbar, i aquesta és de bastons, i aquesta altra és de gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, hi havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses de Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
1: no.
2: Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vinguent han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no, no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí,
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant. Però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, no. que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només en posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també, abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs, totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets. Sí.
1: La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van anant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Entre cometes.
3: Sí, sí, no sé, sí, com, ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tràmits burocràtics,

0: d'esplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Cisco, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien pastorets i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta, sí. molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt. I això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que és així com notem aquesta estima de la gent. Cap a l'entitat i cap a pastorets.
1: Doncs Oriol, Cisco, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
0: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de pastorets.
1: Gaudirem de pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos si un cas passat al desembre.
0: Estupendo, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer, perdó.
1: A aquí. Vosaltres.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues

Gas activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del taller d'escriptura creativa que s'està realitzant a l'Avent Centre Cultural. Es va iniciar el mes d'octubre. Es reuneixen un cop al mes i avui el que fem és que les persones que estan participant en aquest taller i que ja han acabat el trimestre, les hem convidat, les tenim avui amb nosaltres a la ràdio. Així que una mica parlarem de per què els agrada escriure, què és el que volen descobrir, què és el que poder encara han de descobrir, perquè els tallers continuen, estem a gener i els tallers continuen. I bé, aquest taller també es tracta de compartir històries, de jugar amb les paraules mentre es van prenent un té calentó. No sé si totes prenen té o alguna prefereix un cafè amb llet, però això ho desvetllarem i ens ho explicaran ara.

0: Doncs tenim amb nosaltres a la Gisela, la Moni, la Mònica, la Cristina i l'Alba. I la primera pregunta és: té o cafè amb llet?
1: El té.
2: I jo també, el té. La veritat que hi ha de diferents varietats, podem escollir, però el té calentet, sí.
1: Jo també soc de té.
3: Sí, un té ben calent entra molt bé, sí.
4: Jo també soc de té, té negre en concret.
0: I què us ha semblat aquesta experiència d'escriure mentre vas prenent un té? Perquè és sorprenent aquesta aventura, per dir d'alguna vegada, d'alguna manera. Què us ha semblat això d'aprendre prenent un té?
5: Jo mai havia prengut té, llavors era la primera vegada, però sí que és com tenir una tasseta de llet calenta, és com més agradable, com que et sents una mica acompanyada.
4: Sí, des del meu punt de vista també és com que és una manera de cuidar-nos una mica també en aquest moment especial.
2: Sí, és com fer caliu, no? Com si estiguessis en família i en confiança. Sí.
0: Que és del que es tracta, no? És el que ha volgut crear la Ruth, que és la persona que condueix aquests tallers, no? Crear un caliu i un vincle. Sí. La Ruth, per apuntar-nos al taller, ja ens deia el mes d'octubre, que atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc per trobar el nostre estil i per potenciar-lo. Heu trobat el vostre estil? Ja sé que són només 4 sessions, perquè és un cop al mes, però us sentiu ja que esteu assolint el vostre objectiu?
1: Sí, jo diria que sí. Bueno, almenys anem observant una mica les nostres tendències, no? Perquè agafar i escriure tal com et surti, llavors, això.
2: Sí, jo no sé si és més trobar l'estil, però el que sí vens ets a l'escriure amb immediatesa, no? O sigui, i sense judici i pim-pam. O sigui, en un temps has d'escriure alguna cosa sobre el que et proposa la Ruth i el que et surti. I aquest llançar-se una mica al buit és, per mi ha sigut una descoberta el més important.
0: I has dit una cosa que crec molt interessant, sense judici. Això vol dir que tu pots escriure lliurement perquè saps que ningú jutjarà el que estàs escrivint ni ho posarà en dubte. Res del que estàs escrivint. I això ens passa a la vida, no solament escrivint, sinó a l'hora de parlar. A vegades tenim por de parlar perquè pensem que tothom té el seu judici, prejudici, i et posarà en tela de judici segons les coses que diguis, no? I per tant, l'escriptura també una mica t'ajuda a perdre aquesta por a l'hora d'expressar-te.
2: Exacte.
3: I sobretot compartir amb totes les companyes, que cadascuna ha escrit el que li ha sortit de dins a partir d'un tema, d'una proposta de la Ruth, i cadascuna ha tirat per on ha volgut, no? I després l'escolta, només escriure, i després escoltar la resta de companyes i compartir tot allò, per mi ha estat impressionant, és a dir, perquè he vist que cadascuna portava moltes coses a dins i ens ha sorprès, a mi personalment m'ha sorprès molt, no? La varietat i la riquesa de cadascuna de nosaltres, sí.
0: Doncs la Cristina ja ens dona peu, sí, perquè fem aquesta roda que farem de lectura dels vostres escrits. Començarem per la Gisela i el seu primer escrit és Querida escritura.
5: Querida escritura, debo estar eternamente agradecida por tu presencia en mi vida. Llegaste como quien abre la puerta de su casa, confiada, segura. Sabías que ibas a quedarte aquí mucho tiempo, conmigo. Me atreví a mirarte a los ojos. Con apenas 9 o 10 años me enfrenté a ti con incertidumbre. Me preguntaba constantemente, ¿qué puede salir de esto? Mil dudas y conceptos que ni siquiera yo misma entendía fueron plasmados en tu piel de manera permanente, poco a poco llenando todas las partes y extensiones de ti que me regalabas, con tinta, mina y carboncillo. A pesar de haber perdido aquellos pedazos que te formaban, en los que una vez posé mis manos, el recuerdo de estos prevalecerá para siempre. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta la muerte llama a tu puerta. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta que la muerte llama a tu puerta eres tú mismo. ¿Por qué nadie habla de ti? ¿Por qué nadie se para a pensar en las palabras no dichas, sino escritas? En un papel, en el aire, en la mente, en los sueños. Todos esos días en los que estuve encerrada en mí misma, jamás estuve sola. Ahora lo veo. Tu mano estuvo, está y estará sobre la mía hasta mi último aliento. Por ello, y por más de lo que un conjunto de palabras puede describir, te doy las gracias. Tuya siempre, Gisela.
0: Gràcies, Gisela. Diu molt, aquest escrit teu diu molt, perquè realment quan tu en l'escriptura hi diposites moltes emocions, et salva l'escriptura. Per què vas triar aquest text i com se't va desenvolupar aquest text?
5: La premissa que ens va donar la Ruth era que havíem de fer-li una carta a l'escriptura, parlar-li com si fos una persona, o almenys això és el que a mi em va quedar. Llavors, ella el que volia és que nosaltres escrivíssim, com ha dit abans la Cristina, sense judicis, que no ens jutgéssim a nosaltres, que deixéssim anar la mà i veure què surt. Llavors vaig deixar-me anar totalment. Sí que és veritat que per mi escriure és com un hobby, al final. Sí que l'utilitzo molt per expressar-me, per veure què surt, però en aquell moment va ser com connectar-me amb això que sempre ha estat amb mi des que sóc petita. I vaig adonar-me que l'escriptura significa per mi molt més del que realment m'havia donat.
0: Anem amb el segon relat que ens el porta la Moni i en aquesta ocasió es diu Olors amb vida.
6: Olors amb vida. 7 hores del matí. Toca aixecar-se per anar a l'aeroport. Per fi ha arribat el dia en el que començarem el viatge que hem preparat amb tantes ganes. Ens el mereixem. Encara tinc al nas l'olor del vi del Somontano que ens van polir al sopar d'ahir mentre compartíem la conversa que sempre surt de l'ànima. La Núria i la Fina són les companyes de sopar i viatge. Les tres iniciarem l'escapada amb el mateix perfum, el que ens ha regalat la Núria, que treballa amb essències. Formem part de la mateixa bombolla, amb olor dolça i neta. Aquella que recorda les pastilles de sabó de les àvies i que ara ressorgeixen per mantenir el record del que és essencial. Anem a Tanger. Aterrem al migdia. Un taxista ens recull per portar-nos a l'hotel. El Dacia Sandero és vell, atrotinat com el senyor, amb olor a ranci. Somriu sense dents, mentre ens projecta una mirada entre divertida i curiosa. Deixem les maletes i sortim al carrer. Just al costat hi ha un mercat, res millor per pulsar la vida de la gent. Peixos per vendre sobre un plàstic al terra, muntanyes d'espècies de colors, perfums exòtics, cafè per moldre o fet per endur-se'ls. Dolços de tota mena i colors, una barreja visual amb amalgama d'olors per compartir la vida.
0: Què et porta a fer aquest escrit?
2: Doncs aquell dia la Ruta ens va, com a disparador, ens va tapar els ulls i ens va fer olorar diferents coses, no? I una d'elles era una espècie potent, que no sé dir-te quina, però sí que em va transportar aquest viatge a Tànger, que és real, no? I també hi havia un sabó que tenia aquesta olor de lavanda o que em recordava la meva àvia, no? I amb aquestes dues impressions que vaig tenir, doncs, vaig tirar per aquí.
0: Molt bé, gràcies, Moni. Ara la Mònica, amb el seu relat, La espera.
7: La espera. Salí de la fábrica de forma tumultuosa. Apenas recuerdo cómo me embalaron y me apilotonaron justo antes de escuchar el motor de un avión. Todo aquello pasó muy rápido. Luego recuerdo que fui expuesta y me vendieron por algunas pesetas a una familia con muchos niños, los cuales no paraban de pelearse por mí. Me estiraban del brazo y de la pierna sin pensar que no soy de hierro y que yo también soy frágil. Tuve suerte porque, ante aquella situación, los padres, que debieron apiadarse de mí, me separaron de aquellos niños. La verdad es que si no, no sé qué hubiera pasado. Me metieron en una bolsa y acabé en casa de una niña de 2 años. Recuerdo que me hacían posar y me sacaban fotos. Era bastante protagonista. Pero cuando un día vi que empaquetaban todas las cosas de la casa, a mí no me metieron en ninguna caja. De hecho, me pusieron en el altillo de un armario, supongo que buscando la mejor caja para mí. Pero eso no pasó, y se fueron. Oía voces de otras personas pasando por el pasillo, utilizando la vajilla, etc. Pensé que ahí me quedaría. Hasta que un día alguien descubrió nuevos compartimentos de almacenaje y ahí estaba yo, esperando impaciente.
0: Potser qualsevol objecte.
1: Perdó.
0: En quin objecte estaves pensant tu quan vas fer aquest relat?
1: Jo estava pensant, bueno, la dinàmica era que vam portar objectes que ens recordaven a la nostra infància. Llavors hi havia una figura d'un os i a mi em va recordar a un os de peluig que jo tenia quan era petita. I hi ha algunes fotos on jo surto quan era petita amb aquest os de peluix. Llavors vaig decidir fer aquesta història una mica relacionada amb què va poder passar, no?, amb aquest objecte, com la seva trajectòria.
0: Molt bé. Anem amb la Cristina, que ens porta aquest relat de Aire Fresco.
3: Después de varios días encerrada, las medicinas encima de la mesita, el calor asfixiante de la calefacción y un ambiente reconcentrado, necesitaba el aire fresco, salir de allí. Lamentos, quejas, era mi compañera de habitación, cuando venían a curarla, y yo sin poder hacer nada, ni siquiera una palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, empezamos a charlar. Nos contamos nuestras historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Llevas muchos días aquí? Por cierto, me llamo Pilar. ¿Y tú? Poco a poco, empezó a contarme cómo había llegado hasta allí. No hablaba mucho. La voz se le entrecortaba. Deduje que el sufrimiento era mucho y nos hacíamos compañía. Unas palabras de aliento apenas podían aliviar nuestra soledad. En su caso, apenas recibía visitas. Están lejos y van muy liados. Estábamos juntas en un pequeño espacio y compartíamos una forzada intimidad. Las entradas y salidas de las limpiadoras, con sus saludos y movimientos enérgicos con olor a desinfectante, el cambio de sábanas y toallas limpias de las auxiliares era también un motivo de distracción. Nos dejaban la bandeja del desayuno en la mesita. Cuánto añorábamos el olor humeante del café, ese ritual matutino, estimulante, con la esperanza de un nuevo día en lo que todo está por hacer. Las tostadas, las galletas, la radio que nos hablaba solo a nosotras. En cambio aquí, todo era plástico y envasado, inodoro e insípido, aséptico. El comentario de las dos siempre era el mismo. Qué ganas de salir de aquí y recuperar nuestras rutinas, nuestros hábitos y de respirar el aire fresco de la mañana. Si bien es cierto que en esos días de reclusión obligada, de compartir espacio y tiempo con una desconocida, con nuestras miserias y debilidades, me permitieron hacer un ejercicio de introspección, de detenerme y pensar y considerar que a pesar de todo era una persona afortunada.
0: Què et porta a fer aquest relat?
3: Doncs mira, tot va començar per aquesta proposta de la Ruth, de les olors, i si bé tenia previst parlar d'una altra cosa, com és tot tan espontani, que et surt tot de dins, vaig començar a escriure i vaig parlar, evidentment, d'una experiència personal i d'allò, d'una olor bonica, com era l'aire del matí, de la gespa, que n'acabava de tallar. L'idea meva inicial era aquesta, no?, de parlar d'això de l'herba mullada. Doncs en canvi va tot derivar a parlar justament del contrari, no?, d'aquella olor reconcentrada de l'hospital i d'estar sentir-te tan, tan malament, però amb tantes ganes de sortir. I tot va derivar aquí, d'una experiència personal també.
0: Ara anem amb el relat de l'Alba, que és Aquella nit d'estiu.
4: Aquella nit d'estiu. Tot va començar un dia d'estiu. Un d'aquells dies on es veu el cel estrellat i sense cap núvol. Bé, més aviat una d'aquelles nits d'estiu, on mirant el cel te n'adones de la immensitat de la vida, de l'univers. Et comences a fer preguntes i els sentiments contraris s'apropen a tu. Realment, què seríem els éssers humans sense la por? I en concret, la por a morir, a deixar d'existir. Si la vida fos eterna, no podríem gaudir amb aquesta intensitat, amb aquest amor. I és per això que cada minut, cada moment viscut, ha valgut tant la pena. Perquè és únic, és especial, és teu i de ningú més. Aquella nit, entre d'altres coses, vaig decidir que volia complir els meus somnis. Volia viatjar pel món i descobrir aquesta casa on vivim, el planeta Terra, ple de natura i de vida on, per sort o per mala sort, l'ésser humà n'és un dels protagonistes. Mil històries narrades, mil històries que mai se sabran, experiències i maneres de veure la vida infinites. I jo, aquella nit d'estiu, pensant quina serà la meva pròpia, la meva història, aquella que només jo viuré, plena de decisions, vivències, incertesa, alegria, i on a vegades costa expressar en veu alta llibertat. Una paraula molt bonica i que omple el cos d'una manera espectacular. Així doncs, em vaig atrevir a trobar-la, a sentir-la, a mirar-la als ulls i fer-li saber que cada vegada intento apropar-me més a ella, a través dels viatges, dels meus somnis i de tot allò que vaig vivint, segueixo creant la meva història de vida. I va ser aquella nit quan em vaig adonar que només jo la puc saborejar, triar i gaudir de la manera més pura.
0: Molt bé, Alba, què et porta a fer aquest relat?
4: Doncs, bé, per una banda està força relacionat amb les meves emocions i amb un moment personal que estic vivint, i alhora també va ser a partir d'una activitat i una dinàmica que ens va proposar la Ruth, on havíem de fer un dibuix dels nostres somnis, i llavors fèiem una roda entre les companyes en la qual cada una havia d'afegir un element nou inspirant-se en el dibuix de la nostra companya, i un cop acabàvem aquesta roda els dibuixos eren completament diferents i era el punt de partida del text que us acabo de llegir.
0: Una de les coses que ens explica la Ruth és que el taller és per potenciar la nostra capacitat d'imaginar, i tot això a través de la paraula. I suposo que quan t'inventes un relat deu ser més fàcil posar les paraules que quan vols descriure una situació o un sentiment personal, suposo jo, que deu ser encara molt més difícil. Us ha passat això?
4: Bé, en el meu cas, diria que a mi m'ajuda, en realitat, perquè oralment a vegades no trobo les paraules, no? Però en el moment d'escriure sento que les idees s'amordenen i puc expressar les meves emocions i sentiments de forma potser una mica més clara, i bueno, m'ajuda a entendre'm a mi mateixa.
0: La resta també...
2: Potser la immediatesa que té a l'escriure fa que flueixi d'alguna manera. O sigui, has de volcar el que en aquell moment estàs pensant o no? I comences, no?, amb la fulla en blanc, el que deia d'atrever-se amb la fulla en blanc, comences a escriure i va sorgint, i com que és sense judici, com dèiem abans, ni per tu mateixa, ni saps que les companyes, perquè ningú farà, doncs va sorgint.
0: Al principi us he preguntat, té o cafè amb llet? I ara la darrera pregunta, que és molt òbvia, eh? Veig que totes porteu els escrits fets a mà, o sigui, estan fets a mà. Suposo que també és una de les consignes del taller, que heu d'escriure a mà. Però la pregunta seria, escriure a mà o l'ordinador?
3: Responc jo, per exemple, sempre a mà.
0: Sempre.
3: Però en el meu cas sí, perquè jo sóc analògica al 100%, és a dir... Jo...
0: Val.
3: I trobo que té més força, no sé, agafar el boli o el llapis o el que vulguis, no? I i és molt més potent, és a dir, per mi sí. O sigui, l'ordinador sí. És, no, bueno, les tecles, el teclat, no?
0: Ho dic perquè a la nostra vida laboral tots són ordinadors i després escrivim molt a través del mòbil amb el WhatsApp. I la veritat és que escriure amb el que sigui, amb bolígraf o a llapis i un paper en blanc, cada cop és més difícil de veure una persona que escriu a mà. I la resta també sou d'escriure a mà? Sí? A veure, la Gisela crec que volia dir alguna cosa.
8: Sí, que per mi personalment sí que utilitzo molt, no sé si per l'època a la que vaig néixer, perquè sóc més jove, llavors sí que he crescut amb mòbils, amb tablets, amb ordinadors. Llavors sí que quan he sigut més gran és un recurs que he utilitzat i que a dia d'avui utilitzo. Si, per exemple, vull passar alguna cosa a l'ordinador o en aquell moment estic escrivint i el que tinc a mà és l'ordinador, doncs sí que l'utilitzo. Però hi ha una cosa a sentir el llapis, el boli, el que estiguis utilitzant i el paper, el que sigui, que el puguis tocar i el veure com és la teva lletra, t'agradi més, t'agradi menys, al final és teu, forma part de tu i sento que té molt més, té molta més profunditat que escriure en un teclat, ja sigui d'una pantalla o d'un ordinador.
2: Sí, és com diu la Gisela, no? És com formar part d'un tot. O sigui, escull la llibreta, el boli, escull la pàgina, no? I tu vas sortint del teu cervell cap a la teva mà, el boli i a la pàgina, no? I jo sempre sóc, com diu la Cristina, analògica total. Em passa amb la lectura també, eh? Sóc més del llibre que de l'e-book, per exemple.
1: Sí, a més, el concepte de poder veure el primer esborrany, no? També això, la teva lletra demostra una mica si anaves amb pressa, si no, una mica també reflecteix el teu estat d'ànim, no? En aquell moment. I clar, pots veure això el primer esborrany, no? Després ja pots passar a l'ordinador o fer el que vulguis, no? Però es veu una mica més l'essència al text escrit.
4: Sí.
0: Digues,
4: per mi aquesta és la paraula, l'essència, no? Que en realitat queda plasmada, no? Aquesta essència i també com que jo sento que connecto molt més, no? En el moment d'escriure a mà totes aquestes paraules i sobretot jo penso que he crescut com tant amb tecnologies com una mica un equilibri, no? D'escriure a mà i tecnologia. I quan he d'escriure coses importants o fer una carta a algú o alguna reflexió pròpia, necessito escriure a la mà.
0: Doncs està molt bé, sí, perquè amb aquesta tecnologia que tenim, escriure a mà no s'ha de perdre.
3: No, és com més personal.
0: Correcte.
4: Sí, s'ha de valorar.
3: Sí. Més íntim, no?, també.
0: Doncs, si us sembla, m'acomiado de vosaltres, donarem pas a les noves companyes que han de venir ara, així que moltes gràcies a la Gisela, a la Moni, a la Mònica, a la Cristina i a l'Alba. Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: mestres, doncs vosaltres tinguéssiu el repte també, a més de tenir que recitar davant de, les vostres companyes, sinó de fer-ho davant d'un micròfon. Així que us dono les gràcies per haver vingut i suposo que ens tornarem a trobar, perquè cada trimestre doncs, hi haurà la finalització del taller i us acollim aquí a la ràdio. No sé si per acabar alguna de vosaltres vol dir alguna coseta i ens acomiadem.
1: Ja està. Gràcies. Ha sido un reto para mí, venir aquí. Gràcies.
0: Sí, exacte.
2: Moltes doncs, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a la Agos, a la Mont, a la Natàlia i a la Sara. Una abraçada.
3: A tu.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Hola, soy Luis Vizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
12: És gràcies!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
3: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició, el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
2: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
3: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant, perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són... Ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà, treballar. Bueno.
2: Quants anys vas estar tu a l'escola?
3: 27 anys.
2: I et vas jubilar allà?
3: Sí.
2: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. O no? Veus? No diu res perquè no li agrada. A ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
4: Perdona?
2: Com entres tu a formar part del Cercle?
4: Bueno, jo amb el Cercle estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle, i a partir de ahir, pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernardà Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la, pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
2: Sempre donant suport.
4: Sempre.
2: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
4: Sí.
2: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
4: Sí, perfecte.
2: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Curuzelaegui.
3: Sí, explica-ho, de què va.
4: Bueno, a veure, sí, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven, i vam agafar precisament el de la Montse Curuzelaegui, no surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I, bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
2: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, de Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
3: Bueno, és l'Àlex Agüera, jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, I va continuar la seva carrera, i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura. Perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida. És per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé. I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure. Els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos-hi la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i sapiguer dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
2: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
4: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
2: Val, doncs, si un cas, convidem a les persones que ens estan escoltant que el darrer diumenge de cada mes excepte suposo que el mes d'agost i per Nadals?
3: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
2: Clar.
3: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament, si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així. Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
2: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
4: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
3: I pot portar les seves obres, també.
4: Exacte.
3: Estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurat només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem. I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam,
2: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
3: Sí.
2: Doncs ja està la resposta feta.
3: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per alguna cosa, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
2: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
3: Sí.
2: Doncs va, parlem-ne.
3: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer Medicina i Art. Que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, Sí, és molt important, I que no se't faci molt llarga, I que la gent tingui ganes de tornar, Perquè cada vegada hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
4: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
3: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors... Tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això. Ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa,
2: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
3: Sí,
2: i les clitxes de seguida.
3: Procurar conèixer les persones, a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà. Perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no, i més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
3: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, No sé, la Neus Oró era?
2: La Neus Oró.
3: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
2: Pinta molt, a vegades diu, i aquest que pinta? Doncs pinta molt.
3: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, Comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses... però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Comissari, cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Sí, en general sempre. Perquè tenen més clar el que volen i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No. Un comissari... que tu vas ser comissària.
4: Sí, vaig ser un any,
3: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir, doncs, bueno, ja ho seré jo. Perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president. Jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari. Perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics. I llavors, i vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar. Però... vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
2: També tens raó. El que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós.
3: Bueno.
2: Vull dir que si no entenem no vol dir res,
3: No.
2: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
3: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
2: Sí. Punt.
3: sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
4: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, sí, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
3: Tu fas aquarel·les.
4: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
2: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones? Com
3: sí, moltes més.
2: Més dones?
3: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves compes, a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això, per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
2: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
3: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
2: amb el fòrum,
3: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam, com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també, tens que, a vegades... tens que procurar que omplir, però...
2: No tant,
3: No cal tant.
2: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
3: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, els tres que hi ha.
2: La coral, el musicòrum
3: la i... Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al
4: mitjà. El Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón pues, farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
3: La conferència que va fer sobre...
4: El romànic.
3: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època.
4: Sí. Eh?
3: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
4: Sí, com influïva...
3: Com influïa en tot això, i els sí. colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, però d'una altra manera.
2: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. i per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
3: Sí.
2: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
4: Correcte.
2: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
4: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
2: sí.
4: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
3: a Calafell,
4: a l'ermita de Calafell també.
3: A l'ermita,
4: sí, sí.
2: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
3: No, a vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, és?
2: El Parc.
3: El Parc de la Solidaritat. Allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també a l'altre que vas tu prendre italià...
4: Al Parque de Can Vidalet.
3: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, hi hem pintat bastant.
2: Sí.
3: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant.
2: Clar, perquè si no omples la panxa al cap,
3: no,
2: li costa
3: no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i dic, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava ben. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, l'obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
2: Alguna cosa més que afegir?
4: No, jo...
2: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
3: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un lloc on de deixar...
2: No teniu lloc?
3: No, i ara... i ara per ara pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies pel diumenge no tindre que traginar-les per penjar els quadros, i a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
2: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
3: Bueno, el té per aquí i per allà.
2: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
3: Vale.
2: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
4: Clar que sí.
2: Sí?
3: Bueno, esperem-ho que sí.
2: Doncs sí. Jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí, i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
4: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora, que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i sobretot dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reuniu-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes. És així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la fe... per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bé, nosaltres Facebook... tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on enviem informació.
3: És
2: grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
3: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
1: Isabel.
3: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruce, la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que fem.
2: Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys hi he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
1: Les deesses del món.
2: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no al Vall d'Hebron.
3: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
2: Val més, bueno, ara
3: però
2: sí,
3: bueno,
2: l'any passat no estava encara, em sembla.
3: Sí, no, sí que sí, estava, sí, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, està ahí aficionat.
2: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè hi hagués una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica a la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no hi volem entrar-hi.
1: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
3: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
1: Correcte.
2: De fet, l'agenda a l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots...
1: El que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
2: bueno, clar,
1: de la gent que coneixes i dels teus contactes.
3: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, que era de protecció oficial... protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé i és una llàstima.
2: Però això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, eh? Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no, eh? Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, eh? I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
3: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
2: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, eh? Jo dic creació perquè en crear coses, eh? Del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja, eh?
3: Clar,
2: dir noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, eh? Pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, eh? El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
3: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè... I d'on els metes?
2: I després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, eh? Altres... Jo, molta gent, quan faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi... ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, eh? I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
3: Buda,
2: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens? Tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta. Bueno,
3: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que li caracteritza. Però,
2: bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que, pues, que em pari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
1: Sí.
2: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam. Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia. Vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això. I ja està. I m'és igual el que tu diguis.
3: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
1: Exacte, però, sí. Però l'art sempre ha plasmat la realitat perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, correcte, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
2: i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar-hi jo, com un altre,
1: Sí.
2: Perquè està aquell noi a la presó per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit ja hagués tornat, ja estaria aquí com
1: la resta, que han pogut tornar.
2: Sí, m'entens,
1: Els que han pogut.
2: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
1: millor,
2: els veig...
1: No, millor que no. Millor que no.
2: M'entens,
1: Millor que no, millor que no.
2: M'entén? Perquè
1: t'entenc, millor que no.
2: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
1: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
7: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
3: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta, doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple, doncs, el Parc Güell. Llavors Esplugues i col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata, doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta, per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir, doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
2: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
3: Exacte, sí, sí.
2: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
6: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí i els hi proposen, ja sabeu que a l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
2: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
4: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també celebrem 120 anys de la fundació de l'Avens. I tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
2: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
4: Sí.
2: Programació des del gener fins al novembre.
4: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
2: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre, quan la podrem veure?
4: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
2: Com la Sagrada Família.
4: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
2: L'obra sí.
4: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
2: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació i a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
6: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudi s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre, i en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho heu seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
2: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
6: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja hi és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
2: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
6: Clar, sí.
2: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
6: És que el mes passat desembre programar del gener al novembre següent és complicat.
2: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Àmpel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de... No de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
3: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, és on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
2: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
3: sí,
2: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. i seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si en cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
5: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència ara sí sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets, el que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
2: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 26. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
6: Sí.
2: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
6: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona permís al calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
2: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que l'Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
3: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
2: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. El mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Àmpel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball. Sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus. És o no és de Reus, Esther?
7: No ho sabem. La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell, en un moment de la seva vida, va deixar anar, va explicant als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern, que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partida com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està obert a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
2: Això amb una sola sortida.
7: Sí.
2: Sembla una marató.
7: Bueno,
2: sortirem a les 8. Tal com ho has explicat, ja estic cansada.
7: Sortirem a les 8 i anirem fent.
2: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
7: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
2: Que home, és cultura.
7: Clar, per això.
2: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
6: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
2: Clar. Ens donarà temps en un any?
3: Apropant-se,
6: sí,
3: apropant-se,
6: sí, sí,
3: tot.
6: Sí, potser, bueno, no? Clar. Sí, sí.
2: I ara vaig a ser una mica dolenta. M'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba... que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de la Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
3: Ja... això és l'eterna polèmica d'aquí a dir que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els planos no...
2: No es parlarà d'això amb algun espai?
3: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
5: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt,
3: exacte,
5: menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser. I les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat d'en Gaudí. Pensem que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de... etc.
2: De la flagel·lació de la religiositat.
5: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant d'aquí fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de tots les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicent, que un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
2: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, a tapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Avui el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
3: El Pargüell vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
2: Total.
3: I ara, bueno,
2: jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i només hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, eh? Vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui, que Déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
7: Jo, per exemple...
2: O de Reus.
7: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No, vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir que és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
2: exacte. Sí. I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé un ermità.
7: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
2: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Ester també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
3: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona...
5: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
3: Sí, quasi. Sí. Anava a peu...
5: Jo recordo sí, que feia una mica de por anar-hi per allà perquè estava deixat.
3: Sí, sí.
2: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
6: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
2: Digues, Josep Lluís.
5: Una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León es deia, no? Sí, la, la, sí, sí. La possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta, sí. Eh? I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
2: sí,
5: fora de Barcelona.
2: Sí, a Cantàbria, crec que n'hi ha una. Sí.
7: Capricho, Astorga, Astorga, al Palacio Episcopal. Exacte.
5: El Capricho, que està la primera, a Comillas.
6: Sí, la primera idea era aquesta, anar...
5: El Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau soberbi, és una preciositat.
7: Neogòtic, és molt neogòtic.
5: Sí, però per dintre té un munt de detalls increïbles,
7: sí,
5: no?
7: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí, i jo vaig pensar... què dius? No, perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
5: Bueno, i l'altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
2: el Güell.
5: I de tota la seva història familiar,
6: d'esclavisme,
5: d'on venien tants diners, en fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
2: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas, que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havien hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
7: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar... els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
2: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu... ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
7: I després el reciclatge, no?, també, que és un altre tema molt modern.
2: El trencadís,
7: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
2: correcte.
7: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
2: Sí.
7: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
3: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però em sembla que hi ha unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell defectuós amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
2: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
3: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
7: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Empel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
8: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
7: Home, aquestes que sí, després en farem d'altres, eh?
8: Ja, però aquestes, d'aquesta en Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
6: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual. Vull dir, en el cas de l'Àmpel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant, dedicar-lo al Gaudí o no, tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
8: I Josep Vés?
5: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
7: I Reus.
5: I Reus també.
8: Com és allò de Madrid, París, Reus, París i Londres. París, Reus, no?
7: Sí.
5: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú, i que serà fantàstic.
8: Gràcies. Ja per tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
7: Apunteu-vos, sisplau.
8: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció, control tècnic, la Isabel Almató, al muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
3: Adéu.
7: Adéu.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
8: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era sí. Un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. Mateix Àngel Guimarà, sí. Però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. Lo que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de 2 plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: Els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Val. Aquesta senyora és sòcia de l'Associació de Veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem 2 dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem a l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix. Que són molt grans. Llavors fem el, és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com es deia antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors, les flors carrer, reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars, el Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la Plana Gandhi, sí.
1: Bueno, bé. demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local posant taules per tot el voltant i així acaben bé 15...

0: Bé, dos excursions a l'any, per tot el poble. No per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya. Ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
1: Sí.
0: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car.
1: Però, bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
0: això mateix.
1: Simplement tenir una inquietud.
0: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
1: sí,
0: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte amb la sortida.
1: Sí, sí.
0: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
1: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
0: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43, @gmail.com.
1: Molt bé.
0: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu, ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
1: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell, a la Lluïsa Morera, en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
3: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
3: Montserrat.
2: Montserrat i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez.
2: Que m'han dit que era molt important
5: la senyora,
2: dona,
5: oh, i tant.
2: Que sempre guiava.
5: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
3: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no, perquè no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
5: d'Olesa
3: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
2: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
5: Hi ha una que es diu la campana gran, es diu Magdalena, i té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys he callat durant 4 anys refeta de nou reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu, acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
4: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
3: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
4: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
3: Ens convoquen.
4: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
3: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
4: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
5: Estan mecanitzades.
3: Estan mecanitzades, però es poden
4: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
5: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
4: D'acord.
5: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
4: Des de dalt.
5: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només poden sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes. Que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també, el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors, hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això.
4: Llavors
5: convé que aquests tocs seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner en actiu, que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
4: Clar,
5: i aleshores fora bo que algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? El poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
4: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
5: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
4: Es nota,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no, no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar aquestes campanes, sí, no demanar que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes, són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. Si allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona, les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
4: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
5: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, ha dit com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
4: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, eh? Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
3: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si a l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Mm. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. I jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és. Però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs. Perquè la gent s'habitui.
4: Doncs estem aquí per
3: Eduquem.
4: Això, eh?
3: Ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
5: Si toquen a foc i sents els bombers, segur.
3: No, esclar.
5: No, però no el reconeixem.
3: No el reconeixem.
5: No el reconeixem.
3: I reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, sí. Ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
5: Sí, senyor.
3: Que no ha de venir sí, ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major, començar així?
4: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
5: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
4: Exacte. I també...
5: La parròquia de Santa Magdalena.
4: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
3: coordina
4: tots els actes de Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
5: Exacte.
3: Sí, senyor.
5: Ho has dit molt bé.
4: Voleu afegir alguna cosa més?
5: Agrair
3: a la Ràdio d'Esplugues,
5: sí,
3: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
5: Home, i tant. I
4: doncs,
5: tant.
4: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
6: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar,

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta amb un barri, i a darrere ja és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, del conte, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir.
1: Com el Josep Florença,
0: la Teresa
1: Camps, la Maria Teresa Carbonell, els de la Rosita Casellas, del Calvialet, i les seves germanes també, hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però de seguida, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura,
0: sí,
1: que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem per Can Clota, entrem a la part de dalt per on hi havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots.
0: Val.
1: De tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els prats i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Brilles, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, eh? I que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant,
0: sí,
1: és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat a la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la Vida d'Esplugues, la crònica de Vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: són, sí, el que passa específic, que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No, no hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. I què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguim tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per casualitat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar als Laboratoris Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí que vaig esbrinar després, que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor, d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap. Ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que jo hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquesta no la sabia, aquesta
0: sí,
1: la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell, de, precisament, de Cat Barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment pues, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les sedes.
0: Ah,
1: la fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per demanar el jutjat si anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí.
1: És un...
0: Sí, és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: En Sant Just d'Esvern. És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí. Eh? Molt bé.
1: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. És que cada itinerari començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que res això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera.
1: Mira,
0: El rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, sí, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat,
1: sí, bueno,
0: a fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Uh-huh. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari, aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint tornant a Robert Orilla, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre,
1: itinerari
0: la Maiola.
1: El més alt,
0: sí,
1: que surt de Roberuelles, lògicament, pugem per el carrer del Nord i la Maiola,
0: sí,
1: i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes,
0: uh-huh,
1: i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar a la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poca cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Uh-huh. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, muntar darrere sota el Col·legi d'Alemany. Hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del terme, encara que el terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que a tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una masia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són de típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet, i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari, que estem fent.
1: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, esclar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari vale, urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte, allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia també el Pou de Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia de Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es pluga.
1: El cementiri parroquial, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Campí, es veu l'església, es veu que un afegit que és la Capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Campí perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la Capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar o agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa per aquí, la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenat també, que no ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I és clar, lògicament, que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, però és clar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bord de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí.
0: Molt bé, Miquel. Donem pas al segon itinerari.
1: El quart, l'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres.
0: Uh-huh.
1: Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que diversa gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta mena d'hotel?
1: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Antic hotel dels insectes està marcat d'aquesta manera.
0: Molt bé.
1: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
0: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis, perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat,
0: que
1: perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
0: sí,
1: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquests nous aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o estigui o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'Eglésia, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I llavors hi va haver una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més monjo, escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé, molts anys, l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni es té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
1: Particularment sí. Oficialment sí? No m'he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit en fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo a tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent. El que sí, m'agradaria deixar constància també, sí, de coses i noms que a vegades no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit a dir l'emissora. I no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Can Vidalet.
0: Sí,
1: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
0: no,
1: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
1: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
0: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
1: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, donar-nos, sí, a conèixer properament, i agrair la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat.
1: Molt
0: ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat L'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Bona tarda. Comencem un nou entre nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
2: Hola, bona tarda, Joan Carles.
1: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
2: És curiós perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com a, en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista, és com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que sóc creadora d'objectes i, com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
1: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
2: Exacte.
1: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima o van de la mà?
2: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
1: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
2: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
1: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona.
2: Uh-huh.
1: Sí? I, a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
2: Sí. Jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està tocada Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, era un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, universitat d'oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, jo sé, de vidre, per exemple.
1: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
2: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
1: No tenen aquest reconeixement.
2: Sí. I després, bueno, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tota el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. tornem allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
1: Mama, jo vull ser artista, no?
2: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fan com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia o d'universitat o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fan per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
1: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
2: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
1: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
2: Clar.
1: I la tècnica ja et permet la creativitat.
2: Exacte.
1: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
2: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de la universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
1: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
2: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
1: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, em ve documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
2: Sí, es ha anomenat la Maria Bofill, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, de Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
1: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós. Ja ho has dit abans també de la Dolors. Mm-hmm. És molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
2: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
1: per continuar, ensenyar. Clar, per continuar aquest
2: per
1: ofici.
2: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
1: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Vull, normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes,
2: sí, tant, clar,
1: preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'Antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors, quan la tenia a les mans, li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que soc curiós de mena, em diu, això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Zamora, i has de conèixer-la i fer un programa.
2: Gràcies,
1: llavors,
2: Isabel.
1: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser el quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir, aquest qui és, no?
2: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em va agradar molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
1: Sí, jo de fet, precisament arrel d'això, és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines, clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i uh-huh, jo vaig venir al teu taller, a Sant Joan Zamora, em vas obrir les portes del taller i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo quan vaig entrar vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu, per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, uh-huh, i que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
2: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar sentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. si per mi treballar el torn, perquè bàsicament treballo el torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo el torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi i m'ajuda pues, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
1: Ho faig al moment.
2: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava: ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan sí, sí, intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
1: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
2: Ah, sí,
1: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que per tant era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant al món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar, eh?
2: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona, els 13, 14, 15, al Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
1: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament, d'altres disciplines o semblants a la teva, per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
2: Sí, per mi té sentit treballar i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diuen: Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el més, el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici, per projectes i idees d'altres creatius. Això és em dona com molta...
1: Això és la benzina, no? Que
2: mou sí, el tema. Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
1: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments, clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments per mi molt especials. Per exemple, el moment en què per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat en aquell producte, no? en aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb la evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi, pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
2: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en l'amor. L'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
1: Clar.
2: Però perquè l'hàbit hace el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici pues, per perseverància i per repetició.
1: Clar.
2: Suposo.
1: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència molt, una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més del que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
2: Sí.
1: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
2: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit, una escorredora. Que, per cert, una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo a aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i, òbviament, allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà, llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais que són museus vius, i en generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, doncs perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem, i jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un càntic, perquè he après de mestres artesans fer un càntic, però és que vosaltres teníeu, era un centre terrisser de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica, i m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un càntic, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
1: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, et poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no, que és veritat.
2: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, fer com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
1: Allò està allà per sempre, clar.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse, estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat i Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
2: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha tregut molt. És com, ah, que xulo, no? La repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquestes petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els Dorodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt. Diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang? Qui sap que fas Dorodango? Ha tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de bola de fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar. Provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
1: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
2: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que bola de fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer bola de fang.
1: Clar, perquè això justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans per explicar-ho encara més d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
2: Sí, jo crec que bola de fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè Bola de Fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això Bola de Fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas Bola de Fang? Ho faig per mi. Ho faig per mi perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Fer Bola de Fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi. A la filosofia oriental, wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots, que signifiquen per separat algunes coses i també han tingut transformació durant el temps. Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill, i això és Bola de Fang. Et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè, òbviament, sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes, no és perfecta. Té imperfeccions, té cràters, té esquerdes. I Bola de Fang, per mi, et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs, la perfecció, no? La bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció. I que, a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació. Perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat que és una esfera. I a més, aquesta esfera és de fang cru. No passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacta, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps, o sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà, et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus Dorodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico, però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament m'he acostat.
1: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació com a amante també de les flors i de les plantes i vas posar llavors allà dintre.
2: Exacte.
1: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
2: Sí, perquè com he dit, jo conec Dorodango, jo no m'ho he inventat, Dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, Dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer Dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juga a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer Dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer Bola de Fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor el Fumio Kayo agafa aquesta idea i la porta al món dels adults i crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu. Mm-hmm. Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear més abundància en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor entén que a lo millor la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a tot allò que creix al voltant d'una vinya. Pues les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores, ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendodango, i la poso al meu Dorodango. Per tant, Dorodango i Nendodango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang o el meu Dorodango amb flor.
1: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treball a la peça però no l'acaba, no? O algo així és.
2: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim. Després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé vendent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis altre cop a la Terra i d'aquesta manera creixis aquest cercle de vida tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre sinó que tot està en constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen, Montserrat, vull fer bola de fang. Jo preparo pues, la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament i si no, a través d'empreses amb empreses, equips de treball on els convido a fer bola de fang i aquests intercanvis de la bola. Una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang, hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company i aquí es veu una resistència brutal.
1: Aquí ja trenques completament l'esquema.
2: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, que estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang, te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang, que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
1: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90 i pico per cent, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
2: Sí, està molt bé que em diguis això, perquè recordo, perquè això està pensat molt amb adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. A vegades em van dir, ho pots fer amb nens? Amb un... Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
1: Que experimentin.
2: Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. Vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes. Quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues, tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se, i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Era, tenia una mica d'atenció plena semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores. No podíem parar.
1: Clar, el que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
2: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
1: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Uh-huh. Què ens pots explicar d'això?
2: Sí, doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure, i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut, de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris. En aquest moment, per temes personals, estic en un moment d'excedència. Però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi. Acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits. El meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats al món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art, doncs ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
1: t'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per lo que has comentat també per tu mateixa, no? El poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre de, dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa. I en un moment donat dius, les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
2: Sí, a l'artesà les seves mans són el seu... No sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són les... l'expressió o la mirada, no, de l'artesà, és a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer Bola de Fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans. Perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Llavors, les mans són les, no sé, el canal de transformació.
1: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Moonjar o Jarra de la Lluna. I serien capaços d'explicar als oients què és?
2: Sí, perquè és veritat que us he dit que no tinc producció, però una de les coses que sí que faig de manera instintiva i que m'agrada molt fer és posar-me el repte de crear aquestes inspirades en Moonjar. Òbviament no som Moonjar. Moonjar és Gerro de la Lluna. És d'una dinastia de fa més de 1000 anys a Corea, on hi ha dos semiesferes fetes al torn s'uneixen que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Moonjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el sumum de
1: l'home. Un moment màgic, no?
2: Sí, aleshores el ceramista coreà i també al Japó també es fan Moonjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt. Tornem a parlar de l'esfera altre cop, així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteixen al meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves Moonjar tenen un acabat.
1: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
2: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes Moonjar.
1: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una Moonjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quan trigo a fer una jarra de la lluna, i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys, sense aquests, impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
2: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, però és que hi ha molt de treball a darrere, però això amb tots els oficis, amb totes les...
1: Ja ets d'una experiència, clar.
2: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta

0: Una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una munjar o jarra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que hem estat parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Em sento molt mal afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: al Mediterrani.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no.

0: Són les 10.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Tindrem un altre convidat. Santi Sisa.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iVoox.

0: Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'EsplugasFM.cat i xarxes socials d'EsplugasFM. I per a aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem, i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lladó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents d'Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, sí, a vegades, no, però des del 2011...
2: Sí, sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí.
0: Estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força jove, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys, i a més heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia, perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte, com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia, ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, doncs, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena doncs tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista.
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venia a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal, i per tant la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir, és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent. Sí.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en excés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno... bueno, no
0: tot
1: sé,
0: té uns efectes secundaris, sí. Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo no sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu, recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, per si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no
1: però
0: sé si és el cas, eh?
1: Cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients, si t'estic fent molt de mal, avisa'm, perquè això de que el dolor cura i tal no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament. I pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha... els pacients diuen, ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que no toca m'estan amb bé. Doncs aquest ha de ser el límit. I la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res i el dia següent diu, ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
0: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? De situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia, estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos. Però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però quan s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020, a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple.
2: De ple i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que era el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va... Bueno, quan es va fer el confinament, nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
0: Clar. Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va ajuntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural. Ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que Clar. Jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment pues, gent que es va bloquejar i vam arribar pues, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú
0: que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo, sobre el tema de la fisio, us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa, em van operar fa 3 mesos i quan estan a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta. I clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que s'ha equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores. I aquest senyor se'm queda mirant i diu, no, dic, jo sé a el que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està, que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic, és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest... que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, pues, tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta...
0: Clar. I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació, o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui, perquè no, després t'ho diuen i potser dius, ostres, sí, és molt evident això que m'està dient, però no havia caigut jo sol, no, en això. I és molt important perquè és el que dius, tu ho vas experimentar, no? I després et va ajudar molt, sobretot en els primers dies, no? Amb el dolor que tenies o així, sí, sí. De poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients al moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tant, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament al final, no? Del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè sinó tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell de, no, d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé algo de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de fisios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
1: Sí.
0: I què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera, jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
0: aquí
1: examen.
0: Aquí feina no et faltava, m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així, no? I, bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan interna. Intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: Exacte.
0: Posició que ocupa, no? També crec que heu fet d'aficios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, ja la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, va resultar que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'ús, no?, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres... Érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustat.
0: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva...
1: No ens ha sortit
0: darrere.
1: El tema. No
0: heu arribat a temps.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt, molt, molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, uh-huh. Que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. I que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
1: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment li, del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no?, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no?, dels Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí. I amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té el seu
0: espai. Els seus espais.
1: I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tinguis, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals, potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També.
0: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
1: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si passeges per Esplugues, hi ha moltíssimes, no?, moltíssims centres i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre, doncs és això, el que 100% a domicili.
0: Que, quines poblacions esteu movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
0: Del desplaçament, sí, que feu, m'imagino.
1: Sí, a vegades, no?, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament, i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és una cosa que els expliquem als nostres pacients.
0: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
1: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat, i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o
0: algun
1: derivar. Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements, i sempre intentem no extralimitar-nos, perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
0: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè de fet inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
0: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment també, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
1: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències, bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, en via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre. Sí,
0: clar, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no?, que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració vés al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no?, i parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, és, al final també dins del servei que ofereixes ajudes una miqueta això, no?, fer aquest cribatge, dir preocupa't per això o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
0: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no?, de lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no?, que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que algú més s'està passant.
0: I aquí no entrem, sí, aconsellem al pacient.
2: Exacte.
0: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
1: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no?, per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat. I a part, la camilla pesa 13 quilets i sí que, si és per Esplugues, amb les rodes que porto, vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema. Però sí, amunt i avall. I, de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i, mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no?, que els pacients recomanen un als altres i...
1: Sí, per nosaltres és algo molt important, també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no?, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no?, sempre que entrin a casa teva és algo molt, no?, íntim, i per part meva o per part del Marc també ens dones més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
0: Que ja teniu una referència,
1: sí.
0: Perquè clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas, sí, i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
1: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és una cosa que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui, vigila...
0: Perquè vas començar molt jove també, clar.
1: Sí, pues mira, 29 anyets, sí, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no? Per, sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser res greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda perquè tu estàs a casa seva, ell se sent en el seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és una cosa que puguis agafar i marxar.
0: I marxar ja ràpid, està, clar.
1: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No, no vull dir que, no vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer. Però entenc que aquests serveis existeixen, també, no? Vull dir...
0: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
1: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon. Alguna vegada hem tingut algun dubte de, perquè em preguntaven que quina edat tenia, què volien de tot el cos, no era un... que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si no, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
0: Clar.
1: Però si realment és així, i efectivament va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
0: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Home, totes.
1: Moltes.
0: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arriba. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sí, a ser el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
0: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució, que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser precisament per la malaltia... o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
1: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen, potser d'una horeta, per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar un mínim, potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les d'això, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està. No?
0: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors?
1: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no? Se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidar dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no? Perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no? I optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no? D'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
0: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3.
2: Exacte, sí. D'altres... I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
0: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
0: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, o... amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo, clar, al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
0: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
1: Sí,
0: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
1: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te amb la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no?, amb aquest sedentarisme, amb aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16-17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15-16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
0: Clar, perquè a més és que si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
2: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
0: Educació, sí, i prevenció, potser,
2: exacte,
0: també, no?
2: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
0: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no... Crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
2: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no?, hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
0: Allargar la vida.
2: Exacte, per allargar. Aquí ja podríem entrar èticament o si sí, a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegim és vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
0: moguis. La qualitat.
2: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
0: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment important.
2: Sí.
0: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
1: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
0: I sóc poc original, llavors.
1: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i a Esplugues estem molt bé, i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust, i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells, no, són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
0: O sigui, sou nòmades, però de tornada a casa.
1: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
0: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
1: És Esplugui, sí. Adoptat, sí.
0: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres, o algun... És una curiositat, perquè...
2: No,
0: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
1: No som com els metges, de moment, encara.
0: Us amagueu.
2: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
0: O sigui, ah, sí?
2: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest
0: curiositat
2: moment.
0: Professional, diguéssim.
2: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és, no, sí, això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola, sí, Nacional a que ens ho fessin un, a veure com era allò. No.
1: Sí, a que ens expliquessin una mica el
0: I
1: mètode
0: com va anar l'experiència?
1: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
0: agradar. És tant com diuen o no?
1: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
0: Producció asiàtica.
1: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
0: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
1: Exacte, en aquest cas, sí.
0: Amb el cartró i sense la, sí, sense la camilla.
1: Sí.
0: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm, després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
1: Ui, pregunta filosòfica profunda.
0: No és fàcil. Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
1: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de, bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tiran moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
0: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
0: Depèn del moment, també, no?
2: Sí,
0: Depèn
2: sí,
0: del
2: sí.
0: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Boss. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
1: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un dels concerts.
2: Exacte. Sempre arribo tard.
1: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
0: Aneu aquest any també?
1: Sí, sí.
0: Quina
1: sí.
0: Sort, jo aquest any sí que no, eh?
1: Te'l perds, eh? I bueno, és com un grup que, no, i amb la E Street Band ens agrada molt als dos i
2: sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no? Que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
0: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
1: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
0: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista de lo que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant. Us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
1: a
0: totes
1: vosaltres.
0: Les explicacions.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Fins aviat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
3: sí,
2: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí. O sigui, el que passa és que

0: faig una mica molt amateur, diguéssim. Ho faig per distreure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
0: sí,
1: molts anys.
0: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
0: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
0: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
0: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de
0: sí.
1: pràctica i lectura
0: sí.
1: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
0: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
0: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen
0: sí,
1: literari.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
0: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
0: Sí, jo el que m'agrada molt és la història, o sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre: hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
0: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgar, la terra dels Imasigen.
0: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els brevers que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya, i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix, i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida, i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
0: sí, sí,
1: àrabs...
0: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen
1: dels
0: un altre
1: amazics.
0: Idioma, tenen una altra llengua, i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica, i bueno, van estar allí fent conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que, o sigui, va ser els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
0: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada, amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme, i aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima, i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure, i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració, o haver de marxar del seu lloc d'origen, ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
0: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
0: Sí, Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs... diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs, que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin-Hinan. Però aquest nom de Tin-Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Di-Ia. O sigui, aquesta reina es deia Di-Ia. N'hi havia que li diuen Din-Hian. Clar, de Din-Hian a Tin-Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
0: Bueno, el que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, bueno, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que és que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, no? surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tota una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt el que és l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
0: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
0: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Hi ha miracles que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? o sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
0: Sí, sí.
1: En general, eh?
0: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa, perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable per nosaltres, per la nostra cultura? O sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè, clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien algú més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
0: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
0: Ja. Yeah.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho. Tamaha?
0: No, Tamasga.
1: Tamasga?
0: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
0: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
0: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
0: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen, però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
0: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid, he presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, i el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
0: sí,
1: no?
0: O sigui, ja...
1: amb una impremta italiana.
0: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions... Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
0: Tingués en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
0: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
0: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
0: sí,
1: algun correu electrònic?
0: Sí, jo no tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. Hi podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
0: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
1: Val.
0: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
0: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors, inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg en castellà,
0: sí.
1: De castellà i que hi fes una repassadeta.
0: Sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
0: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
0: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
0: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
0: És que és diferent.
1: És diferent.
0: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Sí, ostres, dic, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig. O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer.
0: Sí, la investigació et batrau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això, has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors... I, de fet, és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
0: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
0: Les tres moires.
1: Moires?
0: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
0: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre, que estic amb ell, Tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs, Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història, sí. M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió, i ens veiem, com diem sempre, pels carrers, i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Caselles. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la crònica, que ja té 71. 72. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima. Sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, de la... vesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, baixa, eh?
0: Sí, ve baixa, de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna i imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic. I voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina. I això és el que és important, sí. I a mi que ens agrada resaltar, és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi. Perquè ens representa, així sabem, la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Vaja. Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes... estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa, podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com, això és el que ens posa, i bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13, no sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, sí. O és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran. Però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos. I aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones. És una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció... curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats, perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats,
0: sí,
2: però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus, i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats. N'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que ens va obrir el ser a casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid,
2: però,
0: o
1: així. Per celebrar els 70 anys de la premsa local. De la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: i
1: del Pont d'Esplugues,
2: el regidor, senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen d'anar de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també,
0: sí.
1: Qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí.
2: Els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és XAC, acabat amb C de Catalunya, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut, ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i...
2: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar, si vols, cada dia, i nosaltres anem més lents, perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple, al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però, bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet. Per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Esplugues o que pensem que passaran als Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu de les coses que passen als Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament.
2: No, és això.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic
1: mateix
0: que heu dit abans?
1: El mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com. Demanen la subscripció,
0: sí.
1: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quan va la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros.
1: Està. 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
1: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. I, que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, esteu aquí, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Havíem guanyat.
1: Pitja, pitja.
2: Però pareu-ho massa, sí. Ja està.

de les dunes que marxes com la sorra al vent i els teus racons.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
0: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG?
9: Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org. Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
7: FM. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.